El baile inolvidable, eh? Tots aquells moments que pel Bad Bunny no s'obliden. I per nosaltres tampoc. Ens porta això des del seu debut Tirar-me's fotos, eh? L'àlbum que va treure fa un anyet i que continua petant a dia d'avui aquí a Flash FM, clar que sí. I com pel Bad Bunny, el baile inolvidable són aquells moments que viuen tots junts i que no s'obliden aquí a La Que Manda. També tenim cançons d'aquestes que no s'obliden mai. Són els Figaflaues, que l'any passat ens van portar a la Fresca Remix i que toca recordar.

0: Moving to the Sun, una de les cançons d'aquest estiu. This is Flash FM. Quin regal que ens ha portat aquest home portant-nos aquesta cançó i com l'hem gaudit aquest 2026 aquí a la Quemanda a Flash FM. Aprofito per despedir-me, que ja estem tocant a les 3 de la matinada i això vol dir que està l'Armand per aquí preparadet per seguir conduint el poder del ritme, de la mà del Yandel 150 i tots aquells temes que ens encanta posar-te aquí a Flash FM. Vinga, va, adeu!
1: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Abans de marxar, però, us deixo amb el JC Reyes i el seu Loquita. Vinga, va, ara sí, una abraçada.

0: Aquesta setmana el mega crack aquí a Flash FM es diu Lucho RK, amb això que es diu Aire. This is Flash FM. De fet, l'hem fet servir a ell per començar nova hora de ritme en aquesta matinada de dilluns. Què passa, família? Escolta, bueno, la Mireia ja va plegant i m'ha dit, meravell, aquí te'ls quedes, te'ls deixo tots per tu. I jo, cap problema, Mireia, són tots meus. Vinga, va.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravall.
0: D'aquí no res, els tallets amb l'era això. Primer, també, alguna cosa tranquil·leta i romàntica, elegant aquesta hora, eh? Elena Rose, al costat de Manuel Turizo, amb La Semana.

Què, mola bastant aquesta, no? Sí, sóc jo, això pinta bé, pinta gros. És la novetat de Clarent al costat d'Omar Kurz, aquest duet de puertorriquenys fent això junts. Es diu Ojos Brujos, l'escoltes des de fa només uns dies aquí a la Camana, Flash FM. Vinga, va. I a més, precedint també una molt de ritme, perquè tindrem Justin Quiles, Chimbala, Zion Lennox. Flash. Amb el Loco, però primer passem per les Canàries, amb Quevedo. Aquesta es diu El Golpito.

0: Ja passant de quarts de quatre de la matinada, per oblidar els teus petons necessiten substàncies que clarament a aquesta hora no s'han de consumir.
1: He intentat meditar.
0: Jo també he intentat meditar i no val per res. No, és broma, que ara se'm tiraran a sobre tota la gent que medita i tal. Segur que sí. D'aquí no res tindrem el Day Yorgaki amb el merenguetón sonant a Flash FM. També el Màquina Time de Dimitri Vegas i Like Mike, però primer... Dani Sigzits, qui amb aquest tema tan xulo que es diu Que s'aturi el temps.

0: És el Mike Towers, que si ens agrada ho podem fer per sempre. Doncs escolta, per nosaltres repetiríem una i mil vegades, clar que sí. Un anamàs del John King sonant a la Camana ens serveix ja per passar de 3 quarts de 4 de la matinada de dilluns. Família, des del curro, des de la carretera, des de sigui quan estàs a aquesta hora, doncs aquí estem 24-7 per acompanyar-vos amb tamarros com aquest següent. La plena.
1: Era

0: repetint com a número 1 aquí a la Camana, la Namena, la Lola Índigo, elles dues que a principi de l'estiu van fer un moviment més apte, més digne de bola de drac que d'una altra cosa, fusionant-se, convertint-se en una de sola per compartir l'èxit d'aquest petit OA. This is Flash FM. L'hem fet servir per començar nova hora de ritme quan passen 3 minutets de les 4 de la matinada. És dilluns. Com esteu, família? Suposo que esteu bé i si esteu escoltant això, doncs encara estareu millor en la propera estona. Ja us ho prometo, això.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Vinga, va, ritmo maestro. Ahí está, ahí está. Tindrem una mica de Talk to You amb els Anoter ja sonant. També el Bobe, Nicky Jam, Jay Wheeler, el Momar Kurtz. Pinta bé la propera estoneta. No desconnectis del poder del ritme, no desconnectis de la

Aquest maladí ens ha arribat aquest estiu des de l'escena underground francesa, eh? Des de l'escena hip-hop, rapera. Doncs aquest tio que està despuntant, que es diu Mauvais Joe, i que acumula èxits ja aquest estiu 2026. El més important, aquest maladí, sonant a Flash FM. Just abans d'anar-nos des de França fins a Puerto Rico. I anem en avió, i anem en vaixell, més igual com anem. Flash. La qüestió és arribar-hi per escoltar coses tan xules com aquesta. Mora, al costat de la Rose, amb aquest tamarro xulo que es diu Aurora. Aurora.

Ens té picant de mans, això, eh? Estem fent tombarelles, fent giragonses, saltant al ritme de la música. Clar que sí, una mica de la setmana. Elena Rose al costat de Manuel Turizo, sonant a Flash FM, sonant a la Camana. On si no? Va, que a més serveix per apropar-nos perillosament a les 5 del matí i arribarem amb una mica de Mové Jo i el seu Pile. També Omar Kurz amb el Coco i en primer un tamarro gros, eh? Ja us aviso que aquesta us agradarà segur. Uau, flipes. Des de l'any 2019, bon reggaeton aquest, eh? 5 estrelles. Chencho Corleone, Rauw Alejandro. Això es deia El Efecto.

0: Feia moltes setmanes que no escoltàvem una novetat de reggaeton tan ben parida com aquesta. Ens arriba des de les Canàries, amb el Lucho RK. Aquesta es diu Aire, s'ha guanyat de ple dret. Ser el nostre mega crack de la setmana aquí a Flash FM. This is Flash FM. Va, que han sonat els pitos, i això vol dir que hem començat nova hora de ritme. Passant uns minuts a les 5 del matí, és dilluns, família. On està la colla pessigolla que s'aixeca ara? Esteu bé per aquí, ja, sí? Activats, amb ganes de treballar? S'us nota. Va, no patiu.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Recordeu, com va dir el Guardiola, si ens aixequem ben d'hora, som un país imparable.

Bon consell del Manuel Turizo. Jo crec que ell és especialista en aquestes coses. Ja ho diu, per un pendejo no se llora, per uno que no la quiere, que si d'un, que si l'altre, fem tantes voltes, la toxicitat és dolenta. Hi ha penya que és més tòxica que un reactor de Txernòbil, tu. Per tant, allunyeu-vos, ja sabeu. Aquí a Flash FM, toxicitat fuera, que deia aquell. Ens quedem amb el ritme de penya, com per exemple Mora i Fate, amb La Innocente, que sonaran d'aquí no res, però primer Quevedo i Nueva Línia, amb aquesta que es deia El Golpito.

Absolutament èpica, aquesta sessió número 0, Bizarrap, al costat del Daddy Yankee, sonant a Flash FM, I, a més, serveix pràcticament per arribar a quarts de 6 del matí. Sé que us fa falta ritmes, que us lleveu tot d'hora i aneu a treballar. Per tant, no patiu, que esteu ben acompanyats. Tindrem el Saiko, tindrem Kano i Justin Quiles, també la Noel i el 6ix9ine. I el remix de l'Ala Fresca, dels Figaflaues. T'espero.

0: És per vosaltres, que us lleveu tant d'hora, que aneu cap al curro, que sou a la carretera, amb el camió, amb el cotxe, amb la furgoneta, amb la moto... Doncs aquesta era per vosaltres. Un ara més del Mike Towers, sonant a Flash FM, sonant a la Camana. This is Flash FM. I aquests pitos que indiquen que jo m'he d'anar acomiadant de vosaltres, perquè d'aquí res, d'aquí menys d'un quart d'hora, s'hi posa l'Héctor Ortega amb el Flash Matí, edició de dilluns, per despertar-vos com Déu mana, amb tot el ritme de Flash. Vinga!
1: Flash! En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, però jo me'n vaig ja. Ha sigut un plaer acompanyar-vos aquesta matinada de ritme i l'última que posaré per vosaltres, una mica de Quevedo amb el Ni Borracho.

0: vas al teu ritme. I Flash FM també hi va. Ara els programes de Flash FM comencen a l'hora que tu vulguis.
1: Flash Matí, Interact Flash, Urba Maxi Flash, Flash, Rani Calibre 45, Warm Up.
0: A la web flashfm.cat i a l'app tens accés a tots els últims programes de la graella.
2: I enhorabona per guanyar la samarreta del Flash Matí.
0: Escolta'ns les vegades que vulguis.
3: Quantes n'has suspès el teu fill?
0: Programació a la carta.
2: Una tarda més a Flash FM.
0: Tu decideixes.
2: Benvingudes, benvinguts a Flash FM. Aquest és el Calibre 45.
0: Tu marques l'horari a Flash FM.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flash FM.

0: ja hi tornem a ser. Bon dia.
1: Des d'ara mateix i fins a les 11. El matí queda oficialment en mans d'Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Això sembla, correcte.
1: Comença el despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
0: Bueno, han tocat les 6 del matí. Vol dir que ens hem de posar des d'ara mateix i fins les 11 del matí en aquest nou Flash Matí. Ja sabeu, el show matinal de Flash FM. Dilluns en marxa. Bon dia.

0: torna a ser el número 1 de la setmana, aquest petitó de l'Anna Mena i la Lola Índigo. I ja en van 3, tercera setmana consecutiva, liderant el Calibre 45, aquest tros de Temarraco. Petitoa. Què tal, com esteu? La primera d'aquest nou Flash Matí.
1: Si buscaves un matí tranquil, t'has equivocat d'emissora. Obre els ulls i apuja el volum. La resta ja t'ho solucionem nosaltres. Comença el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Mantanero.
0: Molt bé, tu, benvingut i benvinguda. Anem per feina, que no ha estat res, El cap de setmana s'ha acabat. I ja hi tornem a ser aquí, de bon matí, clar que sí. Amb vosaltres a l'altra banda, gràcies per ser-hi. Petitó a Anna Mena, Lola Índigo, la primera de tantes i tantes i tantes cançons que tenim preparades, preparades per vosaltres de cara a aquesta nova jornada que ja estem engegant, Gràcies si esteu, doncs mira, camí de la feina amb nosaltres, tornant cap a casa amb nosaltres, a la carretera amunt i avall, en definitiva, escoltant la que manda Flash FM. Això comença ara i ens allargarem fins les 11 del matí, com és habitual. Mira, tinc cançons per aquí, per exemple, del Danny Ocean, una mítica, del Quevedo, com no, evidentment, del Juan Magán, de la Karol G. Bueno, una selecció, escolta, està pensada només, exclusivament per a vosaltres,
1: Cada dia de 6 a 11... Fes saltar les lleganyes amb el Flash Matí.
0: Això, tu encarrega't d'obrir els ulls, d'intentar connectar neurones, que del ritme ens ocupem aquí al Flash Matí, ara amb Jay Wheeler o Marc Curs de Lejitos.

0: 8, i és la del Danny Ocean, la del Merreuso, la del Baby No. Una cançó que és possible que fins i tot us porti records ja, literalment, d'aquest passat cap de setmana, Así como te gusta, baby. Apropant-nos a un quart de set ara mateix d'aquest dilluns, avui 21 de setembre. Bon dia des de Flash FM. Ara
1: matí, si escoltes el Flash matí, no et prometem un dia fàcil, però sí, un inici brutal.
0: El que sí et podem assegurar és un inici d'aquest dilluns espectacular pel que fa a la música, només faltaria. Ara, per exemple, amb aquesta, vinga, Aïssa i companyia, això es diu Muchacha. Amunt!

0: de sort. Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flaix Matí. Però no amb tu al llit, eh? This is the motherfucking
1: remix. Si no se acuerda no paso, ese es su lema. Trajo una botella para ahogar la pena. Son mi quita pa' todos lados, la acompaña. Hace tiempo

0: Aquest és el Quevedo, però el Quevedo de fa uns quants anys, quan encara estava amb els col·legues allà tancat a una habitació amb una ampolla de ron i anar fent cançons allà a les fosques, eh? Cayó la noche remix, amb aquesta va arribar ja gairebé a tot el país, eh? Quan encara actuava a escenaris secundaris allà petitons als festivals. I mira l'ara, com està el tio, patant-ho fort a tot el món. Quin tio, aquest Quevedo. Avui hem escoltat aquesta cançó, doncs mira, en aquesta primera hora del Flash Matí, ja sabeu, el show matinal de Flash FM, ens hi hem posat a les 6, us acompanyarem fins que siguin les 11 del matí. En aquesta missió, la de començar una nova setmana després d'un fin de molt mogudet, eh? Si veu assistir a alguna de les parades de les festes Flash FM, bravo! Gràcies, eh? Espero que us molés, que us ho passéssiu d'allò més bé, jo que sé, a Besalú, al Coletxe, a la Bisbal del Penedès, a Riudarenes, en definitiva, a qualsevol dels punts que aquest cap de setmana han tingut festa Flash FM. Tenim ja preparades unes quantes també per la propera ocasió, que serà aquest proper cap de setmana. Aquí no ens hi podem estar, eh? D'aquí una estona en repassarem alguna. De moment el show continua.
1: Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya.
0: Amb Juan Magán i Omar Montes.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Baby Wow, la cançó de la Carol, la mitjota amb Judelini Rusowski, un cop més a Flash FM. Aixecant el país en aquest dilluns, molt bon dia. Apropant-nos a 2 de 7, de seguida repassem l'informatiu amb la Paula Montes abans. La Tini!

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 6:45. L'extrema dreta ha tornat a guanyar unes eleccions regionals a Alemanya. Aquest cop, Alternativa per Alemanya ha guanyat a l'estat federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, al nord-est del país. Aquest diumenge també hi ha hagut eleccions a la ciutat-estat de Berlín, amb un resultat històric, i és que ha guanyat l'esquerra radical de Die Linke. El gran perdedor és la CDU del canciller Friedrich Merz, que en tots dos casos cau més de 8 punts. D'altra banda, Carles Puigdemont ha assegurat que quan pugui tornar a Catalunya té previst recórrer tot el territori per veure quin és, ha dit, el batec del país, i que un cop ho hagi fet decidirà què és el millor de cara al seu futur polític. A l'entrevista, Puigdemont també ha carregat contra Pedro Sánchez i contra la gestió que ha fet el govern espanyol de la crisi de Ceuta. I milers de persones han participat aquest diumenge al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. L'ha convocat la plataforma Zeroport, amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. Segons els organitzadors, s'han concentrat 30.000 persones enfront de les prop de 6.000 que calcula la Guàrdia Urbana. Els esports. El Real Madrid ha caigut al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid per 2-1. Mourinho ha carregat contra l'actuació arbitral i ha menyspreat l'àrbitre i ha criticat el comitè en roda de premsa. Ara el Barça és líder amb 6 punts de marge sobre els blancs i el segon és l'Atlètic de Madrid a 5 punts dels blaugrana. A segon, el Sabadell va guanyar l'Oviedo per 3-1 i ara és 6è. I en bàsquet, 18 anys després, la penya ha tornat a celebrar un títol gràcies a la seva victòria contra el Barça a la final de la Supercopa ACB.

0: Ella és mi Tatiana, mi Daisy, mi todo en mi mundo, eh? El Rusowski, parlant aquí, meravelles d'aquella persona. I marcant-se un doblete també en aquesta primera hora del Flash Matí, perquè ha sonat fa poc amb el Baby Wow i la Karol G. I ara de nou amb la cançó que el va fer, doncs, promocionar-se arreu del país i també del món. És aquest Malibu Rusowski des de Madrid amb el tema que ara mateix, doncs, estem intentant aquí connectar les neurones i engegar els motors de la penya que escolta aquest programa en un dilluns al matí. Jan Ponsa, bon dia.
1: Hola, bon dia, Héctor. Què tal? Com estàs?
0: Molt bé, tio. Com ha anat el cap de setmana?
1: Bastant bé, bastant tranquil·let, la veritat.
0: Sí, sí. Una cosa així a destacar que volies compartir amb nosaltres o passando?
1: Passando, perquè no
0: passando?
1: Fet res.
0: No?
1: La veritat és que no, he descansat, he anat al gimnàs, he quedat amb uns amics, poca cosa.
0: Està guai, tio, ja està, això.
1: Sí, sí, sí.
0: Escolta, i pel que fa a la meteorologia, avui hem d'esperar alguna novetat així xula o passando, també?
1: Pues mira, gairebé que passando, també, la veritat.
0: Per què?
1: Perquè el temps està bastant tranquil, la veritat, aquesta setmana.
0: Sí.
1: Comencem amb l'anticicló i això ens porta, doncs, sobretot sol, tant al matí com a la tarda, a tot Catalunya. Com molt aquesta tarda podria haver-hi algun núvol baix a punts de la costa, a la Costa Brava. Però vaja, un dia de molt de sol, temperatures màximes que pujaran per sobre els 30 graus a l'interior, 33 graus podrien ser possibles a punts del Pla de Lleida, en una setmana, doncs, que, com he dit abans, la calma meteorològica ens acompanyarà bona part d'aquesta, amb bastant sol i temperatures que aniran pujant dia rere dia, eh? De moment, però, les nits encara, doncs, es pot dormir prou bé.
0: Sí. Avui arrenca la tardor, literalment, o és demà?
1: Doncs ni avui ni demà, és el dia 23 a les 2:25 de la matinada. Si
0: hosti,
1: no,
0: nen, 23, però això no és més tard que altres anys, no?
1: Sí, va variar entre el dia 21-22, i aquest any, doncs mira, ha caigut en 23, però a les 2:25 de la matinada.
0: Punyatero, encara queden dos dies, però d'estiu, sí. Literal, eh?
1: Literal.
0: Pel que fa al calendari.
1: Al calendari, exacte.
0: Ara mateix, què marquen alguns termòmetres?
1: Doncs mira, ara mateix a Font-rubí, al Penedès, 19 graus i mig, a l'illa de Bud, al Montsià, 19 graus, a Portbou, a l'Empordà, aquí fa més caloreta, 25 graus, i acabem el Ripollès a Sant Pau de Segúries amb 9 graus.
0: Molt bé, Jan, gràcies. Fins ara, tio.
1: Vinga, fins ara.
2: Flash Matí, perquè sortir del llit ja és una victòria. La resta ja és improvisa.
0: Bueno, aquesta era la previsió del temps i la previsió musical és que arribi de seguida Mike Towers, Bad Gyal, per exemple, Bad Bunny o Shakira. La Shakira amb la del Mundial, amb Burna Boy, a través d'aquest Flash Matí d'aquest dilluns. 6:36 minuts. Dai, dai.

0: Aquest és el Bad Bunny, que aquí va acompanyar-se del Chencho Corleone, una cançó que és un clar exemple d'aquesta mescla entre nous fenòmens, entre moltes cometes, perquè Bad Bunny ja porta una trajectòria, i mítics del so urbà com el Chencho Corleone, que porten dècades patant-ho fort, quan encara era en plan B, imagina't, això des de l'àlbum Un verano sin ti de Bad Bunny. Me porto bonito.
1: Hi ha dues maneres de començar el dia. Malament o amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. Flash Matí.
0: Espero que trieu, evidentment, la segona, amb nosaltres en aquest programa, el Flash Matí de Flash FM, avui edició dilluns. Per desgràcia, hem de començar la setmana, però per sort estem aquí a l'altra banda per repartir una miqueta de música de la bona. Ara amb els dorayakis.
2: Amb les cabres a l'estudi.
0: Per esmorzar.
2: Estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo va promesa com a Barça.
0: Va, fot-li.
2: Soc un bon

0: Benny Blanco i aquesta cançó que es diu Degenere. A Flash FM, què tal? Com esteu? Bon dia.
1: Has dormit 8 hores, 6 hores o 40 minuts? No ho notarà ningú si poses el Flash matí.
0: Exacte, 3 quarts i 2 minuts ara mateix d'aquest dilluns, 3 quarts i 2 minuts de 7, per si algú no estava ubicat. Sona Quevedo i Nueva Línia.

0: Es diu Scream and Shout, des de Will.i.am i la Britney Spears. Ja fa uns quants anys aquesta cançó, eh? Britney. Flash Matí, de Flash FM, una d'aquestes que no t'esperaves, eh? Però que de tant en tant ens agrada recuperar també per aquells i aquelles que esteu a l'altra banda amb una cara de son, amb una cara de mandra, déu-n'hi-do, eh? Bueno, espero que hagueu gaudit al màxim del cap de setmana i que hagueu carregat les bateries de cara a aquesta nova setmana que tot just ara doncs, està començant, eh? 21 de setembre en marxa. Res, a 5 minuts de les 7 del matí, això continua, som el Flash Matí, el despertador que us posa més música aquí de bon matí perquè és el que millor sabem fer, eh?
1: O et despertes tu o t'espavilem nosaltres. Flash Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.
0: Vé, va, ara amb la Bat Yal i el Chencho Corleone, de nou, amb aquesta que es diu Choque.

0: Pots despertar-te així i anar tot el dia a dormir.
1: O pots despertar-te amb el Flash Matí. Cada dia de 6 a 11, l'Héctor Ortega i la Gemma Mantanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
2: Bon dia, Flash!
3: Bon dia, Gemma! Bon dia, Héctor! Bon dia! Tothom amunt!
4: Al Flash Matí et donem més energia

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. Victòria aclaparadora del partit de Vladimir Putin, Rússia Unida, en les eleccions legislatives que s'han fet aquest cap de setmana a Rússia. Les autoritats han incentivat el vot electrònic sortejant vals de bonificació o animant els treballadors de grans empreses dependents de l'Estat a votar a canvi de gaudir d'un dia de permís. Una promoció del vot electrònic que ha despertat suspicàcies entre opositors i observadors. D'altra banda, bany de masses del president del govern espanyol Pedro Sánchez i el líder popular Alberto Núñez Feijóo aquest diumenge a Catalunya. Els dos han visitat el Principat aquest cap de setmana a la recerca d'un vot que ells mateixos defensen com a clau de cara a les pròximes eleccions. A la Festa de la Rosa, Illa i Sánchez han reivindicat el socialisme davant dels discursos de la dreta i l'extrema dreta, mentre que el líder del Partit Popular ha reclamat des de Badalona el suport dels catalans. I nou reconeixement internacional a La Bola Negra, la pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi, que ha rebut aquest diumenge el Premi del Públic al Festival de Cinema de Toronto. El film dirigit pels Javis ha rebut un dels guardons més preuats d'aquesta cita cinematogràfica que el consolida en la seva carrera cap als Oscars de Hollywood. Els esports. El Real Madrid ha caigut al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid per 2-1. Mourinho ha carregat contra l'actuació arbitral i ha criticat el comitè en roda de premsa. Ara el Barça és líder amb 6 punts de marge sobre els blancs i el segon és l'Atlètic de Madrid a 5 punts als blaugrana. I en bàsquet, 18 anys després, la penya ha tornat a celebrar un títol gràcies a la seva victòria contra el Barça a la final de la Supercopa ACB.
0: Sona el Mega Crack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: Aquest és el Luchito, el Lucho RK, Me tienes sin aire. Aire és el títol d'aquesta cançó, que és el megacrack d'aquesta setmana. El nou megacrack a Flash FM. Gemma Manzanero, bon dia, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia a
0: què
1: tu
0: passa?
1: I a tothom.
0: Ah,
1: passa,
0: bueno, gràcies.
1: De res, home,
0: simpàtica,
1: de res.
0: Simpàtica, Gemma, de bon matí. Bueno, va, 7:04, a veure què estàs face card. Com va això de matinar, eh?
1: Doncs va molt malament, i qui digui el contrari menteix.
0: Totalment d'acord.
1: Saps què vull dir?
0: Ara portaria la contrària per calar, però no cal, tampoc.
1: No, ningú es lleva a gust dient, oi, que bé, les 6 del matí, anem a treballar.
0: Que bé, bueno, però si poseu la ràdio la cosa millora una mica, no?
1: La cosa canvia, espero que sí.
0: Vull pensar que sí, eh?
1: Espero que sí.
0: Escolta, hem de parlar avui d'Igualada.
1: Exacte, perquè l'Ajuntament d'Igualada ha instal·lat doncs unes llums, una estructura així luminària, amb banderoles a la plaça de l'Ajuntament, d'acord? Què passa fins aquí? Doncs bé, però té un cost de gairebé 100.000 euros.
0: Això és molta pasta, eh?
1: És molta pasta, saps?
0: Molta pasta.
1: Molta, però el govern, el que ho ha posat, diu que això es podrà reutilitzar any rere any i que s'amortitzarà, saps què vull dir? Perquè això també traurà la gent al comerç, a la fira, per la tardor, etc etc. Però clar, els veïns i comerciants diuen, escolta, això no se'ns ha consultat prou, ja, perquè és molta pasta. I això, doncs, ens sembla una barbaritat. I, de fet, s'estan recollint signatures per demanar que es retiri, que tornin els diners ja, i que la plaça es quedi igual, perquè tot són queixes. També diuen que les llums estan ocupant unes façanes protegides.
0: Ui, quin caos,
1: hi ha una miqueta de caos, sí.
0: Bueno, escolta, jo, com sempre, soc del poble, per tant, escolta, si... No que sigui d'Igualada,
1: sí,
0: sinó
1: sí,
0: que...
1: Sí, ets de poble, defenses.
0: Som classe obrera, per tant, escolta, aviam si us tornen la pasta, eh?
1: Ah, doncs és que és moltíssim, eh?
0: Si la llum no agrada, si allò no agrada i no s'ha consultat, escolta, doncs a recollir cable.
1: Totalment.
0: Literalment, eh? Literalment.
1: Recollim molts cables.
0: Va, va. Posem en marxa aquesta nova hora del Flash Matí.
2: Cada dia de 6 a 11. Fes saltar les lleganyes amb el Flash Matí.
0: I amb el Daddy Yankee, amb la cabra que ens posa per aquí una cançó de cap de setmana, tot i ser dilluns al matí.
1: Around the world.
0: Vinga, fot-li canya.

0: Fació la graciosa, Elvis Crespo acompanyant al Quevedo de nou des de l'àlbum El Baifo. Ei, ai, ja. Per cantar una miqueta de bon matí a la carretera, eh? Vinga, te veo la graciosa.
1: Te veo la graciosa.
0: Quin planazo, tant de bo.
1: En la graciosa la vida és més sabrosa.
2: El despertador més potent de Catalunya.
0: Va, seguim aquí intentant aixecar el personal a punt d'arribar a un quart de vuit, ara amb el Bad Bunny una miqueta més tranquils, però per treure els passos prohibits i el seu baile inolvidable. Bon dia! Pues, oh.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: 5, 6, 7, 8, valorado.
2: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
1: en España.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
4: Encara ets a temps de trobar la teva universitat. A Blanquerna tenim les últimes places als graus d'educació infantil i primària en relacions internacionals, Global Communication Management, nutrició humana i dietètica, ciències de l'activitat física i de l'esport i logopèdia. Fes el pas i comença a construir el teu futur. Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa.
5: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
6: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
5: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
7: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
8: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
9: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
10: Bon dia, doncs hores d'ara una capincetxa destacar i circulen puïdes a tota la xarxa viària del Principat. I això seria tot des de centrar-se a trànsit.
11: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
12: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
13: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
12: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
13: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
12: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
14: Emergències musicals, en què et puc ajudar?
15: Estic boig per una cançó!
14: Tranquil, on ets ara mateix?
15: Massa avall de la llista de Flash FM! Això és una injustícia!
14: Si vols que sigui el número 1, esperis més i vota!

al vespre a Flash FM. Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash! Flash Matí.

0: Són el Sebastián Yatra i la Batllal, que diuen que són les 2 de la mañana i no s'han trobat encara. Doncs no, Batllal, no, són les 7 i 27 minuts ara mateix.
1: Exacte.
0: Bon dia, eh?
1: Bon dia a tothom. Què tal, Héctor Ortega?
0: Som al Flash Matí, Gemma de Güell. Escolta, això, doncs, continua. Volem sí? acabar d'aixecar el país.
2: Si escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí... Un inici brutal.
0: No us podem prometre ni que a la feina seran bones persones, ni que cobrareu més aquest dilluns.
1: Això no
0: ni,
1: ho podem fer.
0: Ni que farà millor dia, però si us podem assegurar...
1: Que estarem aquí.
0: Un bon inici.
1: Sí,
0: eh,
1: això sí.
0: El que fa, si més no, el ritme. Aram Cinza, Arco Casango, Fire, Fire.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El nou pla d'ordenació i urbanisme parroquial d'Andorra la Vella ha de garantir la protecció íntegra del Parc Central. El document ja està enllestit i està previst que s'exposi públicament a finals d'aquest mes. El plantejament preserva la totalitat de l'espai verd actual i estableix que, quan es desenvolupi el pla parcial de la zona, el parc passi a ser de titularitat comunal. El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, remarcava que una de les prioritats durant l'elaboració del POP ha estat evitar que el futur desenvolupament urbanístic pugui comprometre aquest espai. A govern, les pensions més baixes experimentaran l'any vinent un increment superior al de les prestacions que se situïn per damunt del salari mínim. Concretament, la pujada serà el doble. En canvi, les pensions més elevades tindran increments inferiors o podran quedar congelades. El sistema ha de tornar a aplicar un model esglaonat, com el d'anys anteriors, i vol incorporar una fórmula destinada a evitar desequilibris entre els assegurats que es trobin prop dels límits establerts entre els diferents trams. Entrem a diferents balanços d'aquest cap de setmana, entre altres, evidentment destacar l'Andorra Taste, organitzat per Andorra Turisme, tancava ahir l'edició d'enguany amb una elevada resposta de públic, especialment durant les jornades populars a Escaldes-Engordany, amb aquest esdeveniment organitzat, com dèiem, per Andorra Turisme. Aquesta edició ha dedicat una atenció especial a la cuina francesa. I la setmana de la Casa de l'Isard arriba al final amb una valoració molt positiva per part de la Federació Andorrana de Caça i Pesca. El president de l'entitat, Josep Maria Cabanes, destacava l'elevada presència d'isards observada durant aquests dies i la participació dels joves. La federació també constata un canvi entre els caçadors que cada vegada donarien menys importància a aconseguir una captura i valoraria més l'experiència de compartir una setmana a la muntanya. Ahir es celebrava la 13a travessa solidària transfronterera, un quilòmetre una vida. Va reunir ahir diumenge 260 participants en les tres modalitats de la prova. La iniciativa tornava a connectar la Seu d'Urgell amb Sant Julià de Lòria a través d'aquesta jornada centrada en l'esport i la solidaritat. Aquesta casa Flaix Andorra vam ser emissora oficial i fent també la presentació i ambientació a la jornada. I sense deixar Sant Julià de Lòria, ja avancem que aquest proper cap de setmana s'hi celebrarà la 23a edició de la Vila Medieval. Enguany se celebrarà sota el lema Un món

0: és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix vehicle de substitució, peritatge ràpid, la cobertura més completa.
1: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
2: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

0: Cantava aquesta cançó fa uns quants anys. I ara us tocava a vosaltres també, per exemple, a la carretera, camí de la feina, camí de les classes, camí d'on estigueu ara mateix, doncs, anant amb el Flash Matí.
1: Has dormit 8 hores, 6 hores o 40 minuts? No ho notarà ningú si poses el Flash Matí.
0: RVFV Mirando-te, una de tantes que havien de sonar en aquest matí, evidentment, de dilluns. Engegant aquesta nova setmana, 7:34 minuts ara mateix d'aquest 21 de setembre.

0: Desde Barranquilla, desde Colombia, que des del BL no tiene sentido. El Flash Matí, a Flash FM. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Que com porteu això de matinar, això d'haver d'aixecar el país després del cap de setmana, eh?
1: Oh. Es fa el que es pot amb el carbassot. Sí.
0: Llavors no estàs obligada més, eh?
1: No. Aquí l'important és posar bona intenció.
0: La intenció sempre és el que compta. Exacte. Va, 7:37, bon dia, Jan Ponsa.
2: Hola, bon dia, Gemma i Héctor, què tal?
0: Què passa, Jan? Tu tenies moltes ganes també de venir aquí a dir la teva, eh?
2: Home, i tant, avui en un dia molt interessant meteorològicament parlant.
0: Sí. Vols dir? No gaire. És que el Jan, amb la cara ja li veus que no té gaire cosa a explicar tampoc, no, del temps.
2: Exacte, però podem parlar d'altres coses, com per exemple de la tardor, que arriba el dimecres a les 2:25 minuts de la matinada.
0: De la matinada,
2: eh? Astronòmica, eh? Ara bé, l'ambient de tardor encara no el tenim entre nosaltres. Comencem aquesta última setmana, bueno, últims dies d'estiu, precisament amb l'anticicló i un temps molt assolellat en el matí com a la tarda a tot Catalunya. Com a molt aquesta tarda podem tenir algun núvol decoratiu a punts de la Costa Brava, poca cosa. Ara bé, les temperatures es tornaran a enfilar per

0: sobre els 30 graus a les comarques interiors, torna uns 32 o 33 punts al Pla i Lleida, per tant, un dia molt estable, a l'espera d'una setmana també bastant tranquil·la.
1: Molt bé. Anem a repassar algunes temperatures d'ara mateix, va.
0: Ara mateix a l'Anoia, als Hostalets de Pierola, tenim 18 graus, a Muntanyola, a Osona, 16 graus, a Olot, la capital de la Garrotxa i de zona volcànica, 12 graus, aquí fa una mica de rasca, i acabem a Sort, al Pallars Sobirà, amb una mica de sort arriben als 10 graus, 9 graus ara mateix.
1: Molt bé, Jan. És que és com el passapalabres, es va fer aquí, com jocs de paraules i tal.
2: Sí, sí.
1: Està bé. Vale, tio, fins ara, gràcies.
0: Vinga, fins ara, cuideu-vos.
3: De 6 a 11, sona el Flash Matí.
2: Que fort.
3: Perquè posa 5 alarmes i no en sent ni una.
1: Ara arriba Gata Only, el tema del Floyd Menor, Cris MJ, som-hi.

Manuel Turizo, la semana. A Flash FM, què tal, com esteu? Bon dia, és dilluns? Que sí, dilluns, però va, anem a tope ja, sí o no? A tope no sé, però intentem-ho, amunt. Ara mateix 7:45 i el lloro perquè us presentem una de les novetats musicals que hem incorporat a la programació de Flash FM recentment, i és la nova del Clarent, del mateix tio, per exemple, del IA, el mateix tio del Love, en aquest cas col·labora amb Omar Kurz. Aquest ja el tenim més ubicat, eh? Amb aquesta nova cançó que es diu Ojos Brujos. Molt bon inici de setmana. Yeah, yeah.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Deinese Barcelona, el carrer Balmes 232, patrocina el trànsit.
2: Moment de repassar l'estat de les carreteres. Ferran Aràndiga, bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dilluns amb fortes complicacions a la xarxa viària. Tenim dos accidents actius a la AP7, el primer ha estat aquesta matinada i que encara a hores d'ara talla un carril de circulació a l'altura de l'Ampolla, en sentit nord. El segon accident, en aquest cas amb més complicacions, ha estat tot just fa una estona, a primera hora del matí, entre Sant Cugat i el Papiol, en direcció Tarragona, en sentit sud, on hi ha només dos carrils de circulació obert i que tot plegat provoca més de 10 quilòmetres de retencions en unes cues que passen Cerdanyola del Vallès. Però és que també tenim un vehicle variat a la mateixa AP7, a la Roca del Vallès, que deixa el vehicle al voral i suma 4 quilòmetres i mig més de cua, també en sentit sud. A la Ronda de Dalt també hi ha una altra avaria, que en sentit Llobregat talla un carril i provoca més de 9 quilòmetres d'aturades. Per tant, doncs, porta complicacions en general. Per altra banda, però, també tenim cues habituals cap a Barcelona per al vessant Llobregat i al vessant Besòs. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Gràcies, Ferran.
1: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Deinese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Deinese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Deinese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Deinese.
4: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
5: I des de 16.400 euros.
4: Què?
6: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
7: Citroën.
6: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
8: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, sonaria més o menys així.
9: Visca!
10: Un volcán!
11: He guanyat!
8: Que bé! Quin temps! Aquests sois dels guanyadors dels rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar per assegurar alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar per assegurar alarmes.
14: Del divendres 25 de setembre al diumenge 4 d'octubre, Martorell viurà la festassa de l'any, la Festa del Roser. Música, teatre i molta tradició amb espais de tast, degustació i coneixement del vi a Martorell amb la 15a edició del Vimat, amb actuacions de Siderland, 80 principales, Le Coq, Sergi López i la recuperació de l'espai Caves Puigmunt. A més, el dissabte 3 d'octubre al pàrquing del Vapor de Martorell, nova edició de la Festa Flash FM amb Miquel González, Tomàs Poal i Sergi Domena. La Festa del Roser amb més ritme. Gust de Baix Llobregat Nord.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
15: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
16: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
15: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
16: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
15: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla.
17: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
15: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
17: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
15: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
18: La zona històrica d'Escaldes en Gordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes en Gordany.
1: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Oh.
9: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
10: Flash Matí. Se acostó temprano, mañana hay que estudiar.

Es diu Callaita, una de les més mítiques del Bad Bunny. Amb el Tiny a la producció, el seu productor de confiança, com no. A Flash FM, vinga, per aquells i aquelles que us veuen a dormir aviat perquè avui toca estudiar també, Doncs nosaltres li posem la banda sonora a aquestes primeres passes, a aquests primers quilòmetres del dilluns 21 de setembre. Flash Matí, Flash FM, Flash FM, a la Villa.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. Bany de masses del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, aquest diumenge a Catalunya. Els dos han visitat el Principat aquest cap de setmana a la recerca d'un vot que ells mateixos defensen com a clau de cara a les pròximes eleccions. A la Festa de la Rosa, Illa i Sánchez han reivindicat el socialisme davant dels discursos de la dreta i l'extrema dreta, mentre el líder del Partit Popular ha reclamat des de Badalona el suport dels catalans. D'altra banda, victòria aclaparadora del partit de Vladimir Putin, Rússia Unida, a les eleccions legislatives que s'han fet aquest cap de setmana a Rússia. Les autoritats han incentivat el vot electrònic sortejant vals de bonificació o animant els treballadors de grans empreses dependents de l'Estat a votar a canvi de gaudir d'un dia de permís. Una promoció del vot electrònic que ha despertat suspicàcies entre opositors i observadors. I nou reconeixement internacional a La Bola Negra, la pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi, que ha rebut aquest diumenge el Premi del Públic al Festival de Cinema de Toronto. El film dirigit pels Javis ha rebut un dels guardons més preuats d'aquesta cita cinematogràfica que el consolida la seva carrera cap als Oscars de Hollywood. Els esports. El Real Madrid ha caigut al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid per 2-1. Mourinho ha carregat contra l'actuació arbitral i ha criticat el comitè en roda de premsa. Ara el Barça és líder amb 6 punts de marge sobre els blancs i el segon és l'Atlètic de Madrid a 5 punts als blaugrana. A segona, el Sabadell ha guanyat l'Oviedo per 3-1 i ara és 6è. I en bàsquet, 18 anys després, la penya ha tornat a celebrar un títol gràcies a la seva victòria contra el Barça a la final de la Supercopa ACB.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: per tercera setmana consecutiva. Tercera ja, eh? El número 1 de Flash FM, Ana Mena, Lola Índigo. Des del capdamunt de la llista, li fan pessigolles al final aquí a l'Ana Mena.
1: Molt bé.
0: Bon dia, què tal? Gemma Manzanero.
1: Què passa, Héctor Ortega? Com estàs? Com estàs?
0: Què passa? Com esteu? Va, les 8 i 5 minuts ara mateix d'aquest dilluns 21 de setembre. Sí. Ja esteu escoltant Flash FM, el Flash Matí. Hem de parlar d'una pel·li, eh?
1: Hem de parlar de Frozen.
0: De Frozen, let it go. Espera, que no trobo, let it go.
1: Let it go. Let it go.
0: Vale. Ara que tenim la tardor aquí a tocar, un parell de dies i ja estem a la tardor. I en un parell més de dies llargs serà l'hivern ja, eh?
1: Bueno, no correm, no tinguem pressa, eh? Però sí, perquè Disney ha presentat els primers detalls d'atenció Frozen 3.
0: 3, eh? Ja, de 3, eh?
1: 3, exacte. Han fet una exposició d'aquestes i ho han presentat. La nova pel·lícula podríem dir que és una miqueta més fosca i adulta que les dues anteriors. Ah. No us penseu que aquí és un, jo que sé, de terror, no. Però té un caràcter més adult, d'acord?
0: Bueno.
1: I l'Anna i l'Elsa s'enfrontaran doncs, a una reina del gel després de que la reina arruïni el casament de l'Anna. Que l'Anna, recordem que es va enamorar, no? L'Olaf també s'enamorarà.
0: L'Olaf?
1: L'Olaf, sí.
0: Que mono que és l'Olaf. I per què?
1: I tindrà una nova cançó que diuen que pot ser molt destacable, ¿vale?
0: Ah.
1: Què va mostrar també Disney? Doncs una nova cançó que pot competir, bueno, competir no, que pot estar a l'alçada de...
0: D'aquesta?
1: Let it go!
0: Vols dir que superarà aquest Let It Go, la nova cançó de Frozen 3?
1: És molt difícil. Si la gent es pregunta quan sortirà la pel·li, doncs escolta, no queda gaire, perquè està prevista perquè arribi a cinemes al finals del 2027.
0: O sigui, hi ha un vídeo a TikTok aquí que acabo de trobar que posa Anna i Elsa, new Anna song Elsa. From Frozen 3. Pot ser o no que hi hagi una cançó publicada?
1: Pot ser. Sí.
0: Pot ser que sigui això.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, això és un vídeo com en directe, no sé.
1: Sí, ho podeu trobar per internet.
0: Jo prefereixo aquesta, eh?
1: Home, aquesta la tenim ja dins del cerebel. Però, escolta, que hi ha la tercera, però que també hi haurà quarta, eh?
0: Hi haurà quarta, Frozen.
1: Hi haurà quarta. Disney ja ha confirmat que hi haurà quarta pel·lícula de la saga.
0: Mare de Déu. Bueno, va, que encara tenim una mica de calor per endavant, no us preocupeu. Si no teniu ganes de deixar passar l'estiu, encara tenim calor per estona.
2: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash FM.
0: Nosaltres ja ens encarreguem de despertar-vos. Va, sona Ugel. Moving to the Sun. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Aquest és el De Orro, el mexicà que l'any 2016 va col·laborar amb l'Elvis Crespo. El mateix Elvis Crespo de La Graciosa, poca broma, que fa 10 anys que sonava aquesta cançó aquí a Flash FM, eh? Esta música sabrosa que me merende.
1: Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya.
0: Home, si volem intentar que balleu una miqueta, el que pugueu, evidentment, el que us permeti el vostre context, perquè la carretera, bueno, escolta, sí, però les mans al volant sempre, per favor, eh? Si esteu treballant, doncs, que guai que us deixin escoltar la ràdio a la feina, no? Això mola molt, no? I si esteu estudiant, doncs entenc que no estareu escoltant el programa, però vés a saber. Ja. Això continua, ja sabeu, Flash Matí de 6 a 11, ara mateix les 8 i 13 minuts d'aquest dilluns, Sona Clan, Café con Ron.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
2: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
3: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
4: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
3: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
4: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
3: Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés Punès.
5: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
6: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
8: Brau presenta De Colors, una cançó per recordar-nos que la vida no està

0: de colors, amb el suport del Departament de Cultura. Andorra. Flash FM 93.8.
1: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
2: Bon dia, on s'orientarà que en trànsit tens a la carretera General 1, avinguda Salou, en ambos sentits de la marxa, i a la carretera General 3 d'entrada a Massana en sentit nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
3: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
4: El nostre so és únic.
5: Flash! Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
6: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
5: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
6: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
5: Oktoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
7: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
8: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
7: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
8: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
5: Flash!
4: Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash Matí.

0: cantant, que t'he pillat, home, que t'he pillat. Con el carrito del helado.
1: El vai José, el chiquillo, el caprichoso.
0: Molt bé. Bravo, bravo, bravo.
1: Com li hem de dir al cabido? El caprichoso...
0: El vai, el chiquillo, no sé. Quevedo, com vulgueu dir-li, clar que sí, amb les nova línia, les antiga nova línia, nova antiga línia, que follon, que caos.
1: Que ara són... Que eren ara? Les quatre.
0: Hem canviat la cançó, eh? T'estàs liant aquí, tio. El golpito, el flash matí d'aquest dilluns, d'aquest 21 de setembre del 26, per aquells i aquelles que tingueu el cervell així de fosc com nosaltres, eh?
1: Totalment, estem desfasadíssims.
0: Però és que hem de començar la setmana i ho hem de fer amb la millor cara possible, eh?
1: No queda una altra.
0: Estem pensant ja en el proper dissabte, perquè dissabte 26...
1: Mare de Déu.
0: No, sí, ja, això va ser.
1: Ja penses en dissabte.
0: Home, no em queda més remei que fer-ho. No saps què passa? Que els de Flash FM conquerirem Lleida, eh? El lloro.
1: Anda.
0: Conquerim Lleida. Estarem, mira, alhora, eh? Hi haurà tres festes simultànies a Lleida.
1: Vale.
0: Una Artesa de Segre amb el Miquel González.
1: Vale.
0: Una altra a Vallfogona de Balaguer amb el Jaume Riu.
1: Mare de Déu.
0: I la tercera Ava a Vilassana amb el Manxado i qui us parla, l'Ortega.
1: Ostres.
0: Poca broma, eh? Si
1: fantàstic,
0: ens seguiu a Flash FM a les xarxes o entreu a flashfm.cat, trobareu, doncs, bàsicament tota aquesta informació.
1: És que Lleida saben, eh?
0: És que Lleida saben una estona, eh?
2: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash. Flash FM.
0: Camins, somnis i promeses, sopa de cabra, sui mon DJ. Bon dia.
1: Dia.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El nou Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial d'Andorra la Vella ha de garantir la protecció íntegra del Parc Central. El document ja està enllestit i està previst que s'exposi públicament a finals d'aquest mes. El plantejament preserva la totalitat de l'espai verd actual i estableix que, quan es desenvolupi el pla parcial de la zona, el parc passi a ser de titularitat comunal. El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, remarcava que una de les prioritats durant l'elaboració del POP ha estat evitar que el futur desenvolupament urbanístic pugui comprometre aquest espai. A govern, les pensions més baixes experimentaran l'any vinent un increment superior al de les prestacions que se situïn per damunt del salari mínim. Concretament, la pujada serà el doble. En canvi, les pensions més elevades tindran increments inferiors o podran quedar congelades. El sistema ha de tornar a aplicar un model esglaonat, com el d'anys anteriors, i vol incorporar una fórmula destinada a evitar desequilibris entre els assegurats que es trobin prop dels límits establerts entre els diferents trams. Entrem a diferents balanços d'aquest cap de setmana, entre altres, evidentment destacar l'Andorra Taste, organitzat per Andorra Turisme. Tancava ahir l'edició d'enguany amb una elevada resposta de públic, especialment durant les jornades populars a Escaldes d'Engordany, amb aquest esdeveniment organitzat, com dèiem, per Andorra Turisme. Aquesta edició ha dedicat una atenció especial a la cuina francesa. I la setmana de la Casa de l'Isard arriba al final amb una valoració molt positiva per part de la Federació Andorrana de Caça i Pesca. El president de l'entitat, Josep Maria Cabanes, destacava l'elevada presència d'isards observada durant aquests dies i la participació dels joves. La federació també constata un canvi entre els caçadors, que cada vegada donarien menys importància a aconseguir una captura i valoraria més l'experiència de compartir una setmana a la muntanya. Ahir es celebrava la 13a travessa solidària transfronterera, un quilòmetre una vida. Va reunir ahir diumenge 260 participants en les tres modalitats de la prova. La iniciativa tornava a connectar la Seu d'Urgell amb Sant Julià de Lòria a través d'aquesta jornada centrada en l'esport i la solidaritat. Aquesta casa Flaix Andorra vam ser emissora oficial i fent també la presentació i ambientació a la jornada. I sense deixar Sant Julià de Lòria, ja avancem que aquest proper cap de setmana s'hi celebrarà la 23a edició de la Vila Medieval. Enguany se celebrarà sota el lema Un món de fantasia. Els carrers i places del centre de la parròquia acolliran una cinquantena de parades, a més espectacles de música, tallers i propostes destinades a totes les famílies. Diferents entitats culturals de la parròquia també participaran a la programació. I atenció, diumenge, a 11:45 del migdia, la Vila Medieval inclourà a la plaça de la Germandat la commemoració del Dia Mundial del Turisme organitzada per l'Escal Club d'Andorra.
2: Amb el teu cotxe, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix vehicle de substitució, peritatge ràpid, la cobertura més completa.
3: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't a www.eguiofinancera.com.

0: el de les Pepes, amb Gracie, amb Steve Aoki, el Flash Matí. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Bon dia, Héctor Ortega, què tal?
2: Condis, el súper que creix amb el barri des de fa 65 anys, patrocina el temps.
0: El Jan és el que es escola a la caixa del Condis, jo crec,
1: Què dius?
3: No.
1: Et coles a les iaies?
3: Fa pinta. No, home, no, s'ha de fer cua. Sí, tot té el seu ordre, Héctor i Gemma.
0: I ara el que toca, precisament, és parlar del temps de cara a aquest dilluns. Vinga, Jan.
3: Doncs mira,

0: Comencem el dia amb força tranquil·litat, bastant sol a bona part de Catalunya, i de fet aquesta serà la tònica de la setmana, ja us ho avanço ara. Avui el sol serà el protagonista tant al matí com a la tarda com a molt algun núvol a punts de la Costa Brava, però vaja, poca cosa, algun núvol decoratiu. Temperatures màximes avui de més de 30 graus a les comarques interiors, vale. Per exemple, al Pla de Lleida arribarem potser als 33 o inclús 34 graus, per tant, caloret al migdia.
1: Sí, sí.
0: I res, informar que el dimecres comença la tardor meteorològica. Ai, l'astronòmica, m'estic fotent un lío.
2: Bueno, és igual, la tardor de tota la vida, sí, que marca el calendari i comença d'aquí un parell de dies.
0: Sí, però ja veus tu que amb aquestes temperatures poca sensació de tardor tindrem.
1: Cada any és el mateix.
0: Sí, això és veritat.
2: Escolta, ara mateix, què marquen alguns termòmetres?
0: Doncs mira, a Prades ara mateix 7 graus, a Portbou 27 graus, a Vic 13, que vam a Gandesa, a la Terra Alta, amb 17 graus.
2: Molt bé, Jan, fins ara, gràcies.
0: Vinga, fins ara.
3: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis. Cada compra suma amb el teu xec trimestral.
2: Sona Manuel Turizo, Lola Índigo. Mil coses! Com

És el Mike Towers, Una de Mas, és el títol d'aquesta cançó que escolteu a Flash FM. Vinga, va. És dilluns, tenim molta música per fer-vos la vida una mica més fàcil. Una mica més fàcil, farem el que podem, eh? Nueva York!

0: escoltant el Flaix Matí a Flaix FM.
1: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
2: Repassem l'estat de les carreteres amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns pendents d'aquest accident de l'AP7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès, que a hores d'ara deixa els vehicles al voral, però atenció, continua provocant fins a 19 quilòmetres d'aturades, unes cues que ja passen des de Sant Cugat fins al punt de la Roca del Vallès. On també tenim fortes retencions, destaquem la ronda de dalt, on hi ha un vehicle avariat que talla un carril de circulació i provoca 11 quilòmetres de cues. Podem dir que hi ha cues en tota la ronda de dalt, des del nus de la Trinitat, en direcció Llobregat, fins ben arribat al punt de la Diagonal. Per altra banda, però encara tenim retencions al reu del nus de la Trinitat, també a la C58, que comença amb cua ja a Sant Quirze, també als túnels de Vallvidrera, de manera intermitent, i també des del Llobregat, per la A2 i la P23, des de Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Molta paciència. Gràcies, Ferran.
4: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
5: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
6: Mm-hmm.
5: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
6: I des de 16.400 euros.
5: Què?
7: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
8: Citroën.
7: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
9: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
10: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
11: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
10: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
0: El dia 3 d'octubre, a la Festa del Roser de Martorell, Flaix FM muntarem un bon merder.

0: No us perdeu aquest parquineu radiofònic. Els 20 primers en arribar tenen premi assegurat.
1: Tranqui, jo perreo.
0: Doncs sí, perquè després del Flash Urban, Sergi Domena, Miquel González i Tomàs Poal portaran la festa Flash FM oberta a tothom. De 2 a 5 de la matinada, al pàrquing del Vapor, viu la festa del Roser de Martorell amb Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
2: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
3: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
4: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
3: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
5: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
6: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
5: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
6: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
5: Grup Pic Negre Xusqui, aquí comença la teva aventura.
7: La zona històrica d'Escaldes en Gordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes en Gordany.
8: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Flash Matí.

Aquesta cançó la va fer un dia 7 de juliol, en aquest cas, però, del 2023. El Quevedo, amb la seva data de la sort, que aquí un cop més li va funcionar, li va anar de meravella amb aquesta cançó que es diu Columbia, que ens apropa a les 9 del matí d'aquest dilluns 21 de setembre. Feu el que feu, no desconnecteu d'aquest programa, que us prometem molta música, us prometem tot el ritme necessari per aconseguir aixecar una miqueta els ànims, superar doncs, aquestes primeres passes del dia. Després, espero, d'un molt bon cap de setmana per vostre, espero. Sonant loco-loco ara. Amb el Gordo!

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9, matí de causa al trànsit per diverses incidències. Dos accidents a l'AP7 han posat cap per avall al trànsit aquest dilluns a primera hora. El primer ha estat durant aquesta matinada i ha obligat a tallar un carril en sentit nord a l'altura de l'Ampolla, que continua inoperatiu. El segon accident ha deixat dos carrils oberts a Sant Cugat del Vallès en sentit sud i ha provocat retencions de gairebé 20 quilòmetres, unes cues que han arribat a Mollet del Vallès. D'altra banda, bany de masses del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, aquest diumenge a Catalunya. Els dos han visitat el Principat aquest cap de setmana a la recerca d'un vot que ells mateixos defensen com a clau de cara a les pròximes eleccions. A la Festa de la Rosa, Illa i Sánchez han reivindicat el socialisme davant dels discursos de la dreta i l'extrema dreta, mentre que el líder del Partit Popular ha reclamat des de Badalona el suport dels catalans. I nou reconeixement internacional a La Bola Negra, la pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi, que ha rebut aquest diumenge el Premi del Públic al Festival de Cinema de Toronto. El film, dirigit pels Javis, ha rebut un dels guardons més preuats d'aquesta cita cinematogràfica gràfica que el consolida la seva carrera cap als Oscars de Hollywood. Els esports. El Real Madrid ha caigut al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid per 2-1. Mourinho ha carregat contra l'actuació arbitral i ha criticat el comitè en roda de premsa. Ara el Barça és líder amb 6 punts de marge sobre els blancs i el segon és l'Atlètic de Madrid a 5 punts dels blaugrana. A segona, el Sabadell ha guanyat l'Oviedo per 3-1 i ara és 6è. I en bàsquet, 18 anys després, la penya ha tornat a celebrar un títol gràcies a la seva victòria contra el Barça a la final de la Supercopa ACB.
0: Sona el Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: sin aire, el Lucho RK, el Luchito. Amb aquesta cançó, Aire, l'escolteu a Flash FM, on si no, bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Però què passa, tu? Sin aire me tienes, sin aire.
1: Ah, sí, sí, sí, és que clar.
0: Déu-n'hi-do, això de matinar, tio, això de matinar tant m'ha deixat aquí, bueno.
1: Sin aire.
0: Sin aire. Ara mateix, les 9:04, aquest programa sabeu que comença cada matí a les 6, per tant, ja fa una bona estona que estem en marxa.
1: Sí.
0: I volem que estigueu també amb nosaltres a la mateixa, al mateix nivell d'energia.
1: I tant, que ens feu companyia sempre.
0: Escolta, tenim noticieta, va.
1: Anem a parlar d'un cartell que s'ha fet molt viral a les xarxes socials,
0: sí.
1: Que és un cartell, suposadament, perquè clar, després ja explicarem si és real o no, penjat als lavabos de la Universitat de Sevilla, que deien coses sobre la masturbació masculina, d'acord? I el missatge que deia, doncs, que masturbar-se dins del recinte era il·legal, dins del recinte de la universitat.
0: A la universitat, eh?
1: Que el semen estaria provocant embussos i problemes a les canonades.
0: Ah, molt bé.
1: Que les reparacions costarien milers d'euros i que podrien arribar a analitzar les mostres per identificar els responsables.
0: Va.
1: I que aquesta gent podria rebre multes de fins i tot 1.000 euros, d'acord?
0: Multa por masturbado.
1: Sí, el que passa que, clar, òbviament s'ha investigat i s'ha vist que això és una broma que han fet els alumnes, d'acord? Perquè, òbviament...
0: No... Ja em puc imaginar, ja, que no anava en sèrio, eh?
1: Clar, jo he pensat, ostres, com és que s'encalla allò allà? S'ha de secar, no s'ha de secar?
0: T'imagines? No, dir... no, us podeu masturbar en pau a la universitat. Home, sí, perquè era una broma.
1: Escolta, et puc fer una pregunta?
0: No.
2: Flash matí. Cafè a la mà, lleganyes als ulls i ritme al cos.
0: No preguntis.
3: Per mi nos dame un perreí.

0: Es diu De Lejitos. És la del Jay Wheeler, en aquest cas acompanyat de l'Omar Kurz, de l'OC, fent-li aquesta remescla que avui de nou escolteu a Flash FM. Tenim preparada la Lola Índigo, la Shakira, el Turizo o, per exemple, el BL, que són en Westcol.
1: Flash Matí, perquè sortir del llit ja és una victòria. La resta ja és improvisa.
0: La plena.

0: això només passa al Flaix Matí.
1: I hem de parlar d'un grup de pijos que l'altre dia es van fer viral. Dos dies que el tema no és la cançó.
2: Hi ha gent que diu, no se han comido un bocadillo aplastado en la vida.
1: En su vida.
2: Red Hot Chili Peppers.
1: Peppers.
2: Arabe de pádel.
1: De pádel.
2: No riáis que nos suben el alquiler. Tienen más propiedades que la aloe vera. Los nuevos componentes de la oreja de Van Vox.
1: Van Vox, ala, loco.
0: Flaix Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
3: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
4: Mm-hmm.
3: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
4: I des de 16.400 euros.
3: Què?
5: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
6: Citroën.
5: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
7: Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
8: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, el setembre continua carregat de teatre. Al Teatre Condal hi pots veure 53 Domingos. També a Barcelona, a la Villarroel, hi arriba Primera Llei de Newton. I al Teatre Lliure continua l'òpera de Tres Rals, també fins al 4 d'octubre. I si t'agrada la música, el 3 d'octubre, al Palau de la Música, hi haurà la Marató al Primer Palau. A Molins de Rei, el 27 de setembre, hi arriba l'Impro Show, el Foment Cultural. I a Cornellà, a l'Auditori de Cornellà, s'hi representa Invisible, basada en el llibre d'Eloi Moreno. I a Tàrrega, al Teatre Ateneu, hi arriba Plaer Culpable. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
7: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
9: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Un amic? Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
13: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
14: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat?
15: Oh. Apunta aquest nom. Niue BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de Niue passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de Niue pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a niuebcn.com.
0: Andorra. Flaix FM 93.8.
16: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
17: Bon dia, on surts de l'estat que en trànsit tens a la carretera General 1, avinguda Salou en ambos sentits de la marxa i a la carretera General 3 d'entrada a Massana en sentit nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
18: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Flaix FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.
19: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
20: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
19: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
2: Tens qualsevol cançó a un clic. Però que algú te la dediqui a l'interactuar de Flash FM? Això és un altre nivell.
21: Bona tarda, Sergi.
22: Bona tarda, Flash.
21: Què diu, jefe d'equipo? Bona tarda, Domènech.
22: Hola, hola. Bona tarda, Flasheros.
2: Si vols que la teva dedicació...

vespre a Flash FM amb Sergi Domena. 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM. Flash FM. Flash Matí.

0: Aquest és el Quevedo triomfant en solitari o acompanyat, com és en aquest cas el Tonto. De fet, ell era l'acompanyant de la Lola Índigo, la Mimi, el Tonto a Flash FM, on si no, eh? El programa que us posa més ritme de bon matí. Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, doncs molt bé, la veritat, com estàs tu?
0: Olé, olé, olé.
1: Vinga, fantàstic.
0: Hem aixecat una miqueta aquí al país, eh? Si esteu connectats, connectades, des de la carretera, per exemple, precaució i molta paciència, eh? Ens han dit abans que hi ha bastant de jaleo una mica tot arreu, eh?
1: El normal, un dilluns al matí, saps?
0: No, però una mica més de l'habitual, em penso,
1: eh? Ah, sí?
0: Per accidents i tal, bueno.
1: Ai, no.
0: Vigileu, tingueu molta paciència i no us ratlleu pel tema de la música, que nosaltres tenim el ritme, eh? La solució
1: a la vostra...
0: La vostra incertesa musical.
1: Molt bé, doncs.
0: Va, va, això continua, lloro, perquè estem a punt també de saber noves coses de cara a aquest programa, perquè estem preparant també un regal que us puguem repartir diàriament, d'acord?
1: Clar, home,
0: com
1: per suposar.
0: Vam tenir les samarretes del Café Conron la temporada anterior.
1: Sí.
0: Estem acabant de tenir converses molt dures i intenses amb el jefe, a veure què podem regalar-vos aquest any, vale?
1: Estem lluitant molt dur, que ho sapigueu.
0: Creieu-nos que estamos trabajando en ello.
1: Sí, sí,
0: màquines
1: sí, sí.
0: Trabajando.
2: De 6 a 11, sona el Flash Matí.
1: Que fort.
2: Per qui posa 5 alarmes i no en sent ni una.
0: Vinga, màquina time.

0: jubilamostucotxe.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucotxe.com patrocina aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. El nou pla d'ordenació i urbanisme parroquial d'Andorra la Vella ha de garantir la protecció íntegra del Parc Central. El document ja està enllestit i està previst que s'exposi públicament a finals d'aquest mes. El plantejament preserva la totalitat de l'espai verd actual i estableix que, quan es desenvolupi el pla parcial de la zona, el parc passi a ser de titularitat comunal. El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, remarcava que una de les prioritats durant l'elaboració del POP ha estat evitar que el futur desenvolupament urbanístic pugui comprometre aquest espai. A govern, les pensions més baixes experimentaran l'any vinent un increment superior al de les prestacions que se situïn per damunt del salari mínim. Concretament, la pujada serà el doble. En canvi, les pensions més elevades tindran increments inferiors o podran quedar congelades. El sistema ha de tornar a aplicar un model esglaonat, com el d'anys anteriors, i vol incorporar una fórmula destinada a evitar desequilibris entre els assegurats que es trobin prop dels límits establerts entre els diferents trams. Entrem a diferents balanços d'aquest cap de setmana, entre altres, evidentment destacar l'Andorra Taste, organitzat per Andorra Turisme, tancava ahir l'edició d'enguany amb una elevada resposta de públic, especialment durant les jornades populars a Escaldes-Engordany, amb aquest esdeveniment organitzat, com dèiem, per Andorra Turisme. Aquesta edició ha dedicat una atenció especial a la cuina francesa. I la setmana de la Casa de l'Isard arriba al final amb una valoració molt positiva per part de la Federació Andorrana de Caça i Pesca. El president de l'entitat, Josep Maria Cabanes, destacava l'elevada presència d'isards observada durant aquests dies i la participació dels joves. La federació també constata un canvi entre els caçadors que cada vegada donarien menys importància a aconseguir una captura i valoraria més l'experiència de compartir una setmana a la muntanya. Ahir es celebrava la 13a travessa solidària transfronterera, un quilòmetre una vida. Va reunir ahir diumenge 260 participants en les tres modalitats de la prova. La iniciativa tornava a connectar la Seu d'Urgell amb Sant Julià de Lòria a través d'aquesta jornada centrada en l'esport i la solidaritat. Aquesta casa Flaix Andorra vam ser emissora oficial i fent també la presentació i ambientació a la jornada. I sense deixar Sant Julià de Lòria, ja avancem que aquest proper cap de setmana s'hi celebrarà la 23a edició de la Vila Medieval. Enguany se celebrarà sota el lema Un món de fantasia. Els carrers i places del centre de la parròquia acolliran una cinquantena de parades, a més espectacles de música, tallers i propostes destinades a totes les famílies. Diferents entitats culturals de la parròquia també participaran a la programació. I atenció, diumenge, a 11:45 del migdia, la Vila Medieval inclourà a la plaça de la Germandat la commemoració del Dia Mundial del Turisme organitzada per l'Escal Club d'Andorra.
3: Amb la teva bici o patinet elèctric, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances et dona cobertura en els teus desplaçaments d'acord amb la normativa vigent.
4: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella.

0: el Perro Fiel. La Shaki. En aquest cas, amb el Nicky Jam. Una d'aquestes per recordar de tant en tant una miqueta allò que cantaves fa temps, saps què vull dir?
1: Si has esmorzat dret a la cuina, amb presses i mirant a l'infinit, aquest és el teu programa. Flash Matí.
0: Bueno, moltes gràcies per ser-hi, per triar avui també aquesta emissora, eh?

0: Rafa. Una mica d'electrònica per aquest matí de dilluns amb Anoter. Se'ls diu Sol Chuchun. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Víctor Ortega, molt bon dia, com estàs?
0: 9:45 ara mateix d'aquest dilluns 21 de setembre. Bon dia, Jean Ponsa.
2: Hola, bon dia.
1: Oli.
0: Repassem el temps de cara a aquesta nova jornada. Aviam.
2: Doncs mira, avui serà un dia molt tranquil, meteorològicament parlant. Ens espera un dia molt anticiclònic, amb molt sol, pas alguns núvols alts, però vaja, sol, tant al matí com a la tarda. Temperatures màximes amb més de 30 graus a les comarques interiors, 33 a l'interior de les comarques de Girona, 35 a l'interior de les Terres de l'Ebre. Per tant, ja veieu, ambient càlid al migdia, i aquests propers dies, doncs, serà aquesta la tònica, també, eh? Temps bastant estable.
0: Molt bé, un parell de dies de l'arribada oficial de la tardor, estàvem comentant abans, eh?

0: Sí.
1: Parell de dies ja.
0: Bueno, mira.
1: Va, aquí, a tocar.
0: Ja arriba.
2: Ho tenim a tocar.
1: Ja en temperatures d'ara mateix. Mira, ara mateix a Barcelona al Raval tenim 24 graus, a Das, a la Cerdanya, 6 graus, a la Talla d'Empordà, al Baix Empordà, 17 graus i mig, i a Vallfogona de Balaguer, la Noguera, 13 graus.
3: I a la Graciosa?
1: A la Graciosa, uns 27 graus, jo crec.
3: S'ho acaba de patillar, no?
0: Home, clar.
1: Mira, mira, t'ho busco.
3: Va, no, no ho busquis, és igual, Jan. Posem la cançó i ja està. Gràcies, fins demà, eh?
1: 22.
0: Adéu. 22.
4: Cada dia de 6 a 11.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Flash Matí, la banda sonora oficial per sortir del llit amb una mica de dignitat.
2: Evidentment, això no era.
1: Oh, no.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
2: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions.
3: Amics.
2: Llocs.
3: Moments.
2: Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
4: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Grandland amb preus irresistibles i aquest estil SUV que necessites. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
5: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i del Periódico. Informa-te'n a club65.es.
6: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al CAP, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
7: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
8: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
9: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
8: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
10: Quan baixen les temperatures, pugen les ganes de ballar.
11: Què? Tens ganes de moure't?
10: Si busques on s'amaga el ritme, pregunta'ns a nosaltres.
11: Que qui som? De veritat m'estàs dient que no saps qui som? Som!
12: La que manda.
11: I punt.
13: Flash!
0: Flash FM amb el poder del ritme.
14: This is Flash FM.
0: Tenim tot el ritme de les pistes de ball. Flash FM.
15: Flash FM.
0: La que mana. Flash FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar amb submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
16: Flash
0: FM.
16: Flash!
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader.
17: Ladies and gentlemen.
0: Flash Matí.

És Helena Rose, acompanyada del Turizo en aquesta cançó que es diu La Semana. S'enganxa al final, eh? Allò, ti, tori, toti. L'escolteu de nou a Flash FM, som al Flash Matí. Ens estem apropant a les 10 d'aquest dilluns, aquest 21 de setembre. I per arribar-hi, una miqueta de cremita de vainilla con coco és el títol d'aquesta cançó de l'Omar Curs. Bon dia! Caliente.

0: Flash FM. Flash informatiu.
1: Flash. Bon dia, són les 10, matí de caos a les carreteres per diversos accidents. El primer ha estat durant aquesta matinada i ha obligat a tallar un carril en sentit nord a l'altura de l'Ampolla, que continua inoperatiu. El segon accident ha deixat dos carrils oberts a Sant Cugat del Vallès en sentit sud i ha provocat retencions de gairebé 20 quilòmetres. I a la ronda de dalt de Barcelona, un camió avariat ha tallat durant més de dues hores un carril en sentit Llobregat entre les sortides 10 i 11, amb una congestió des del nus de la Trinitat fins a Diagonal. D'altra banda, Bany de Masses, del president del govern espanyol Pedro Sánchez i el líder popular Alberto Núñez Feijóo aquest diumenge a Catalunya. Els dos han visitat el Principat aquest cap de setmana a la recerca d'un vot que ells mateixos defensen com a clau de cara a les pròximes eleccions. Illa i Sánchez ha reivindicat el socialisme davant dels discursos de la dreta i l'extrema dreta, mentre el líder del Partit Popular ha reclamat el suport dels catalans. I un intern de la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès ha estat trobat mort aquest diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home s'hauria suïcidat. Aquesta mort s'ha produït tot just dos dies després de la mort violenta d'un altre intern a Quatre Camins, presumptament a mans del seu company de cel·la. Els esports. El Real Madrid ha caigut al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid per 2-1. Mourinho ha carregat contra l'actuació arbitral i ha criticat el comitè en roda de premsa. Ara el Barça és líder amb 6 punts de marge sobre els blancs. A segon, el Sabadell ha guanyat l'Oviedo per 3-1 i ara és 6è. I en bàsquet, 18 anys després, la penya ha tornat a celebrar un títol gràcies a la seva victòria contra el Barça a la final de la Supercopa ACB.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.

0: Patito a... torna a ser el número 1 de la setmana, eh? Dissabte es proclamava de nou líder. Aquesta cançó d'Anna Mena i Lola Índigo. Patito a número 1 del calibre 45. Ara mateix la tornem a fer sonar aquest dilluns 21 de setembre. Gemma Manzanero, què passa?
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Bueno, són les 10 i 5 minuts. Ara mateix, si connecteu amb nosaltres, benvingut i benvinguda. Si porteu ja una bona estona aquí a l'altra banda, vinga, pa'lante, tu, pa'lante.
1: Ànims.
0: Avanti, amunt.
1: Avanti, avanti, passeu, sou benvinguts.
0: Hem de parlar d'una ubicació a les Terres de Lleida, vinga.
1: Exacte. Anem a la Fira de Carabasses Gegants de Sidamon.
0: Molt bé.
1: D'acord? Perquè ha celebrat la seva 5a edició i té un nou guanyador. Vale? Atenció amb aquesta carabassa, perquè són 807 quilograms...
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: De carabassa, no? Que està cultivada per Rubén Mendi, que és un pagès de Navarra. I, doncs, mira, de fet, aquest noi ja havia guanyat un concurs el 2025 amb una altra carabassa que pesava gairebé 1.000 quilos.
0: Tu, com es fa això per cultivar una carabassa
1: no
0: d'aquestes dimensions?
1: No tinc el secret, això li haurem de preguntar al Rubén, eh? Però, bueno, escolta, la fira estava plena de carabasses enormes.
0: Ja.
1: I entre les activitats, doncs, també hi havia un tall de carabassa, no? Que t'ensenyaven a tallar, feien el tall i suposo que un tastet
0: no
1: també de carabasses,
0: que
1: no?
0: Que guapo, no, tio, aquestes doncs coses, sí, a mi m'encanten.
1: Doncs sí, si veieu les fotografies, es veuen moltes carabasses. Saps que no he provat mai una carabassa?
0: Va, home, sí,
1: t'ho
0: home.
1: Prometo.
0: Cap carabassa?
1: No, he provat el carbassó.
0: I t'han donat carabassa algun cop o no? Tu has donat carabasses.
1: Jo he donat carbasses.
0: Tu més carbasses, que sí. Rebre-les.
1: Sóc una xula, tio, sóc una xula.
0: Vale, chill, relaja.
1: Ja està.
0: Bueno, doncs enhorabona per aquest Rubén. Rubén has dit, oi?
1: Sí, Rubén Mendi.
0: Per al guanyador d'aquest concurs, de carbasses de Sidamon, molt bé.
1: Sí.
0: Saludats quedeu, tu, des d'aquest programa. Nosaltres ens seguim, escolta,
1: sí,
0: posem en moda musical de nou, en aquest cas, per fer sonar una de les cançons que més ho estan petant ara mateix. De la bitxota, la Carol, amb Judeline i Rusowski. Torno. Amb Judeline i Rusowski.
1: Ara sí, bravo.
2: Cada dia de 6 a 11, fes saltar les lleganyes amb el Flash Matí.
0: Va.

La Morocha, és el títol de la cançó de Lucra. De nou avui a Flash FM, la del ritme. A La Morocha la podreu trobar segurament a Vallfogona de Balaguer. Sapigueu que aquest dissabte 26 tindreu el Jaume Riu punxant a Vallfogona de Balaguer per la festa major de Sant Miquel. No us el perdeu, té moltes ganes d'anar cap allà aquest dissabte, el Jaume Riu. Festa Flash, Vallfogona de Balaguer, aquest dissabte. Ara I Am, això es diu Te vi perriando, alloro.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Del divendres 25 de setembre al diumenge 4 d'octubre, Martorell viurà la festassa de l'any, la Festa del Roser. Música, teatre i molta tradició amb espais de tast, degustació i coneixement del vi a Martorell amb la 15a edició del Vimat, amb actuacions de Siderland, 80 principales, Lecoq, Sergi López i la recuperació de l'espai Caves Puigmunt. A més, el dissabte 3 d'octubre al pàrquing del Vapor de Martorell, nova edició de la Festa Flash FM amb Miquel González, Tomàs Poal i Sergi Domena. La Festa del Roser amb més ritme, gust de Baix Llobregat Nord.
2: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al CAP, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
3: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
4: Un amic? Doncs un amic és simplement això, algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
5: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
2: Compartir, descobrir, viatjar, riure. 130 milions. Amics, llocs, moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot espaciar el mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
3: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Andorra. Flash FM. 93.8.
5: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla.
6: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
5: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
6: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
5: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns. Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
7: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
8: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
7: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
8: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
9: Ets autèntic, amb personalitat,
10: original,
9: inimitable,
10: perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas,
11: de dir el que dius.
10: Tens criteri i passes d'imitacions,
12: perquè saps escollir la música que t'agrada,
10: i quan balles ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
13: La que manda.
14: Hola, tens Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre. L'entrada a l'últim segon.
15: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
16: 86 22 88.
17: Departament comercial del grup Flash Andorra.
18: Flash Matí.

Moving to the Sun, una de les darreres cançons de l'Ugel que més li estan funcionant arreu del planeta. Moving to the Sun, avui de nou a Flash FM. Moving to the Sun, el flash matí d'aquest dilluns, apropant-nos a 11:15 d'aquest 21 de setembre. Sona Mike Towers, Carita Feliz.

0: teléfono.
1: Por el teléfono.
0: Hace mucho tiempo que te quiero ver.
1: Aquest és el Héctor el Fader, Wisin i Yandel. Una antiga de collons, eh? Pues hagamos el amor en el teléfono.
2: Que fort.
1: Pues truca'ns ara, no, és broma.
2: No.
1: T'imagines?
2: Bueno,
1: truca'ns ara.
2: Si ell vol.
1: Telèfono, aquestes que no t'esperaves, però que segurament t'han fet recordar alguna etapa de la teva vida que no té per què ser millor o pitjor.
2: No
1: tens per què tenir una mica de vergüenza ajena de tu mateixa.
2: No, diuen que la música que més prefereixes de tota la vida és la que escoltaves quan tenies 17, 18, no? Algo així.
1: Bueno, és la que escoltaves quan tenies, jo què sé, zero preocupacions, sí, i gaudies de la vida, sí, no com ara, no?
2: Sí, quan sorties de Festorra.
1: Sí, de veritat.
2: Sí, no, ara no. Però
1: ara també sortim de festa, Gemma Manzanero.
2: Sí, i tant, per suposat.
1: Vull dir...
2: Però no és el mateix.
1: Bueno, no és el mateix. Pot arribar a ser millor.
2: Això és veritat.
3: Shout out to my man, Mobe Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.
2: Vinga.
1: Quin riure, eh?
2: Som-hi. Som-hi. Say my name.
1: Va, passen 3 minuts a 2:15. Som al Flash Matí, sona molt baixo.
2: Bon dia.
1: Molt baixo. Val a dir, el Flash Matí. Hosti, és una rima i tot, eh?
2: No, no, sí.

0: de sort.
1: Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flash Matí. Però no amb tu al llit, eh?

El Quevedo des de l'àlbum El Baifo i amb les 4, les antigues Nueva Línia, abans de tot aquell jaleo que van tenir amb la banda i, doncs, evidentment, posterior ruptura, eh? El Golpito a Flash FM. Molt bon dia, bon dilluns, som al Flash Matí. Vale. Gairebé 3:15 d'aquest 21 de setembre. El ritme continua i ara ho fem amb Ugel, Jamaican. Bam, bam, som-hi.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
2: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
1: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
2: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
1: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
3: Es que perdo, he perdut el nord.
4: Kelly Isaia ha perdut el nord, però ha trobat una bona cançó. He perdut el nord, del seu àlbum Odaro.
3: Es que perdo, he perdut el nord. Es que perdo, he perdut
4: el nord. Kelly Isaia, he perdut el nord, amb el suport del Departament de Cultura.
5: El compte enrere ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins al 22 de setembre. Conforama.
6: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'ONCE, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'ONCE, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'ONCE, que bé que els surt repartir.
7: ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
9: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat?
10: Oh. Apunta aquest nom. New Way BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de New Way passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de New Way pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a newwaybcn.com.
0: Andorra. Flash FM 93.8.

ja fa estona, Anuel, que ha sortit el sol, eh? Ja fa estona, va estar, tio, va estar. Bebecita, Amanece, és el títol. Una de les més mítiques d'aquest artista. De la Anuel AA, 8 de 9 a Flash FM, recta final del Flash Matí. Ens estem apropant a les 11 ja, per fi, d'aquest dilluns. Ho esteu aconseguint, eh? Esteu aconseguint aixecar el país, també vosaltres. Bravo, bravo, bravo.

0: Quiero rayos de sol tumbados en l'arena. Aquesta la sabeu de sobres, l'hem ballat, cantat a tot arreu. Molts anys, eh? I aquí perfectament, doncs, el Henry Méndez sabia que havia de fer una versió més nova, eh? Actualitzada amb José de Rico també, amb el Juan Magán, amb el Lucra i amb Chino y Nacho. Rayos de Sol Remix, en aquest final del programa del Flash Matí. Gemma Manzanero, què passa?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Armand Maravalle, bon dia, tio.
2: Ei, què passa? Bon dia, família, què tal? Com esteu?
0: Armand avui torna a venir en camisa, com si això fos la tele o alguna cosa així,
2: no,
0: Armand.
2: No, porto un polo de marca, a més a més. Eh?
0: No, hosti, nen, tranqui, sí, relaja, eh? Sí, sí. Quina marca és aquesta?
2: És Burberry.
1: No, que no ens paguen, tio.
0: Igual, no pagarà, igual.
2: Burberry està clar que no pagarà.
0: No. És que l'Armand maneja, eh? L'Armand aquí on el veus, no, ja, va d'humil, però fa tantes hores a Flash, que és milionari.
2: Sí, exacte, sí, paredor.
0: És per això, eh?
1: Sí. Bueno.
0: Bueno, escolta, han tocat les 11 del matí, nosaltres tornem demà, com sempre, puntualíssims, a les 6 del matí, no hi falteu. Fins demà, Gemma, adéu.
1: Adéu, Héctor Ortega.
3: Flash FM. Són les 11. Flash FM.

0: Què us sembla això? Ben bona, el mega crack de la setmana aquí a Flash FM es diu Aire, el firma Lucho RK per començar nova hora de ritme. This is Flash FM. Hem acomiadat ja el Flash Matí. Què tal, flasheros, flasheres, com esteu? Doncs vinga, comença una nova edició del Poder del Ritme dilluns 21 de setembre del 2026. Pinta bé això. Espero que hagi anat bé el cap de setmana. Us quedeu amb nosaltres, us quedeu amb mi, que sóc el Maravalle. Us duré fins a les 4 de la tarda. Vamos allá, família.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Va, que és dilluns, però no passa res, perquè tenim, per exemple, el Quevedo, amb l'Elvis Crespo, amb aquesta que ja coneixes, es diu La Graciosa.

És el Bad Bunny, la seva tieta li va preguntar, li va fer la pregunta del milió, que era si tenia moltes nòvies. Clarament sí, Titi me preguntó. Titi, evidentment, referint-se, com li diuen a Puerto Rico a les tietes, aquesta cançó que va treure el Bad Bunny al seu disc Un verano sin ti, ja fa 4 estius d'aquesta. Continua sonant així de fresca, així de bona, aquí a La Camana, a Flash FM. 11 i 11, l'hora mirall. Va, seguim amb ritmes caribenys per aquí, per La Camana, que tenim una mica de... batxateta. Primer, escoltarem el Manuel Turizo, després també tindrem el Romeo Santos amb el Prince Royce, per tant, és moment de deixar-se anar una mica i treure els passos prohibits. Va.

0: 8. El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
1: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
0: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
1: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
0: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: Flash FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar amb submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
5: Flash, Flash, Flash, Flash.
4: Flash FM.

Aquí els teniu una vegada més sonant a Flash FM, el Jay Wheeler i l'Omar Kurz, que estan ratlladíssims perquè la persona que els hi mola no els hi fa ni bonitero cas. Sembla un mal endèmic, això, eh? Benvinguts al Club Macus. Es diu De Lejitos Remix, un dels temes més escoltats, més streamejats aquest estiu 2026 a totes les plataformes, a totes les ràdios. Un èxit en majúscules sonant a Flash, va. A més, d'aquí no res, seguirem amb el perreo una mica guarro, eh? Amb els Plan B, també amb Floyd Menor, però primer. Lo bo i millor de la música urbana de les Canàries, amb el Quevedo. Aquesta es diu Ni Borracho. Ui,

Qui diu, eh? Qui diu que en dilluns no es pot escoltar reggaeton? Per favor. No sé si ho ha dit algú, però en qualsevol cas, si ho diu algú, que sabeu que no en té ni idea. Sona Floyd Menor a Flash FM amb el seu flow habitual. Aquesta es deia Peligrosa. Flash FM. Doncs va, més perreïto. Tindrem el Baila, Baila, Baila Remix abans Kid Voodoo i JC Reyes.

Avengers, eh? Tots els superherois. Aquí van reunir-se l'Ozuna, el J Balvin, el Daddy Yankee, l'Anuel AA i, per acabar-ho d'adobar, el Farruko. Va, anem a baixar el ritme una mica. Que trobo que estàvem anant molt forts en aquesta última estoneta. Anem a baixar una mica, anem a respirar, a agafar aire amb l'Helena Rose i el Manuel Turizo. Aquesta es diu La Semana. Vamos.

0: del cantant madrileny Cano, parlant d'aquesta noia, aquesta mena de ratxeta d'aquestes, eh? No la trepitja ningú. Se pone las Nike, se plancha el pelo antes de salir, va a 200 per hora per l'autopista. Bueno, escolta, un peligro absolut aquesta noia de la que parla. El Cano sonant a Flash FM quan queden 11 per arribar a les 12 del migdia. Anem a seguir la festa amb el Juan Magán i l'Omar Montes, que aquest estiu s'han unit per fer la nova versió d'un tamarro gros. La nova del Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

aquest dilluns amb aires de cap de setmana aquí a Flash FM. L'energia de la festa, el poder del ritme, digue-li com vulguis, és sona a Anuel AA amb aquest Quiere Beber. Un himne de la festa que hem recuperat des de l'any 2018 sonant a Flash. Tornem cap a l'actualitat, va. Un dels temes que més ha marcat aquest estiu 2026, l'himne del

0: acumula ja molts èxits de la seva carrera, perquè no sé si recordeu l'àlbum que va treure el 2023, aquell de Bello Drama. Tenia, déu-n'hi-do, uns quants temassos, aquell àlbum. Jo aquell àlbum el vaig escoltar bastant. Era una mica guilty pleasure. Doncs aquest estiu 2026 acumula un nou èxit. Aquest es diu Patitoa. L'ha fet amb la Lola Índigo i és el número 1 de la setmana aquí a Flash FM. Vinga, va, que sonin els pitos, sisplau. Sí, tenim els pitos? Ahí està. This is Flash FM. Perfecte, tu, vinga, doncs hem començat, hem inaugurat nova hora de ritme aquí a la Camana, aquest, el Família, Flaxero, Flaxeres. És dilluns, encara tenim una mica el cap de setmana al cap, eh? Estem mig de ressaca emocional o literal, en alguns casos. No patiu, que això ho tirem amunt com sigui, tu.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo, que per cert us acompanyo encara per estona llarga, eh? Durant, què, són les 12 ara, fins a, doncs, 4 horetes més, fins a les 4 de la tarda, que s'hi posi el Domena, amb l'Interactuar. D'aquí no res, tindrem el Manuel Turizo, també Maluma, o Latini. Primer ens quedem amb el Mike Towers, un anà flash, amb aquesta, un anà mas.

0: Manuel Turizo, al costat de Marshmello, El Merengue, un tema que fa molta festa i que, de fet, va sonar també aquest cap de setmana a la festa Flash FM que vam celebrar a la Bisbal del Penedès, eh? El Miquel González i jo mateix, Germán Maravalle, vam estar fotent-li canya. Gràcies, eh? Moltes gràcies a tota la penya que vau venir. La veritat és que ens ho vam passar pipa. Va ser una festa divertidíssima, eh? Tots els que estàvem allà ho sabreu. I també gràcies a tota la gent que vau venir, que vau passar-vos per totes les festes Flash FM que teníem aquest passat cap de setmana, que déu-n'hi-do, que eren moltes, eh?
1: Salut.
0: Salut, maco. Aquesta va per tots vosaltres que esteu escoltant aquesta hora. D'aquí no res al Maluma. Primer anem amb la Tini i l'Ulises Bueno. Expliquen...
2: Flash.
0: Una història de dos amants que diu així.
2: Y tú dices así.

És un altre dels noms propis d'aquest estiu 2026, el de Lugel, el francès, amb el seu Latin House, marca de la casa, sonant a Flash FM, amb això que es diu... Moment de Sant, col·laboració amb la Ultra Naté i Mael Àngel. Va, anem a seguir el rotllet aquest, que mola. Flash. Aquesta l'identifiques? És el Café con Ron del Bad Bunny, versió també més hausera, més electrònica. L'ha fet un DJ francès també, que es diu Clan.

0: cantas el de...
1: La que, versió original, va passar una mica sense pena ni glòria. Ara, aquest remix amb el Psycho i l'Arcàngel sí que ens va cridar l'atenció i te la posem des de llavors aquí a la fórmula del ritme. Era el Gonzi, amb aquest exclusivo en versió remix sonant a flash a la camana quan passen 2 minuts de quarts d'una d'aquest dilluns, família. Tindrem el Bad Bunny, tindrem el Rauw Alejandro i també ja preparats els Flash i Ice Cream i els 31 Fam. Flash.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

Escoltes el poder del ritme de Flash FM. Fa no res teníem per aquí el Bad Bunny amb el seu hit La Difícil des de l'any 2020. I ara per aquí també el Rauw Alejandro, ja fa 3 anys que va publicar això que es diu Diluvio, Com els aiguats de la setmana passada, mare meva. D'aquí no res tindrem BL des de Colòmbia amb el No Tiene Sentido i també anirem cap a Canàries, tu, que ja toca. I si anem cap a Canàries vol dir que anem cap al Baifo, Quevedo, amb Nueva Línia, El Golpito.

0: sentir-me.
1: Sabeu aquesta cançoneta, no? Doncs a mi... El que més em flipa d'aquesta és que el Manuel Turizo només tenia 16 anys quan la va fer. I crec jo que té la veu molt semblant o pràcticament igual a la que té ara, eh? Ja una dècada després. Una lady como tú, d'un joveníssim Manuel Turizo, sonant a la Camana. Un èxit, un hit de tota la vida, ja, clar que sí. Va, anem amb una cançó que té una nominació a millor cançó de reggaeton als Latin Grammy.

Vinga, una mica de tiets, una mica de coti per coti en la versió remix, la versió canyera. Clar que sí, tu, quanta festa aquí a Flash FM avui. Tanta festa que sembla dilluns festiu. No ho és, perquè si no estaria jo dormint a casa quan estàs aquí treballant. Va, que arribarem a la una, ho farem amb l'Ugel. Més festa, som-hi. És el Jamaican.

0: No està gens malament, es diu Aire. És el megacrack de la setmana, obra d'aquí amb Lucho RK, Lucho RK, sí, sí, que ho tinc aquí escrit. És que, com deia el del vídeo, a veces se me olvida. Va, que sonin els pitos. This is Flash FM. No, em falta molt per ser com el del vídeo. Em falten les patilles i segurament em falta la pasta que té. Hem començat nova hora aquí de ritme a Flash FM, passant dos minutets de la una del migdia. És dilluns, però no passa res perquè tornarà a ser cap de setmana en un obrir i tancar d'ulls. El ritme que anem us ho puc ben assegurar, tu, no patiu.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: En la propera estoneta, una mica de Rels B, també els Figaflaues i la Muixca, o per començar, una mica de Jay Wheeler, al costat d'Omar.

És segurament la cançó de reggaeton en català més popular de totes. Connexió des de l'Alt Camp amb el Maresme, els Figaflaues i la Muixca, l'Irma Farelo. Amb això que es diu Diable, sona a Flash FM en aquest migdia de dilluns. Què diu? Molt bé, la Muixquinha, tu, sempre atenta. D'aquí no res, els Offenbach, els francesos amb el Overdrive. Primer, un tio que està molt de moda, eh? Flash. És el balear Relsby i el seu hit, el Tubacín.

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
3: Flash! Flash FM Andorra.

cançoneta que va arribar a les nostres mans fa qüestió d'un parell de mesos i des de llavors s'ha convertit en una fixa dins de la nostra rotació, dins de la nostra fórmula, la fórmula del ritme que escoltes cada dia 24-7 aquí fotent-li ganya, fotent-li ritme a Flash FM. Va, i a més, per acabar-ho d'adobar, tindrem el Jay Wheeler i el Mike Towers amb un temarro, la curiositat, però... Flash. Abans d'això, passem per Colòmbia amb Ryan Castro i Capo. Bona combo, aquesta. Déu-n'hi-do. Es diu La Villa. Sona Flash. Yeah.

Si és que aquí la qüestió és anar preparant-te una mica per quan surtis de festa, perquè nosaltres sabem que això, quan surtis divendres o dissabte, o si surts entre setmana, també, vas a qualsevol discoteca i sonarà això seguríssim. Per tant, tu és escalfant i així te l'aprens, te la saps i aquestes coses. Beauty and the Beat des del seu àlbum Believe de l'any 2012. És, qui si no, eh? El Justin Bieber, tu! Vaja, que no la va fer sol, tampoc, que la va fer amb la Nicki Minaj, que també és una tia que, evidentment, no ens la saltarem, també, per aquí. Vinga, va, que passen 4 de quarts de 2. Tornem al reggaeton amb una mica de... Uepa! Aquestes trompetes increïbles. Són la producció del Bizarrap i les veus del Daddy Yankee. La sessió número 0.

són dos dels noms més calents de l'escena mundial, el Pedrito i el Miguel, el Quevedo i el Mike Towers, sonant a Flash amb el Playa de l'Inglés. Primera i última vegada que han fet un tema junts, sonant just abans que l'Ugel amb la Ultra Naté. Quin tamarro que és aquest Moving to the Sun.

0: Flash.
1: Hi, I'm Bad Bunny.

dels temes que va marcar la música arreu del món l'any passat, 2025. El Debí tirar més fotos del Bad Bunny, una mena d'homenatge. També desperta traumes. Tot això sobre la seva terra, sobre Puerto Rico. A mi també. Va, que queden 13 per arribar a les 2 del migdia. Anem amb una novetat de les xules. Suposo que ja te la vas coneixent perquè fa setmanes que sona aquí, al Poder del Ritme. Estic parlant d'aquesta, la nova de l'Ozuna, El Negrito Ojos Claros, al costat del Ozzy, l'Omar Kurz. Es diu Zizi. Yeah, yeah.

el bon rotllo que desprèn aquesta. Poques cançons el poden igualar. És el Vagabundo, Sebastián Yatra, Manuel Turizo i el BL. Tots tres sonant a Flash FM. Quan ens apropem perillosament a les dues del migdia, anem amb una bomba. D'aquestes que si tanques els ulls i ho penses molt fort, dius, vale, estic a Eivissa, estic de vacances. Com aquell company de feina que ara està fent vacances perquè durant l'estiu va estar currant. Quina enveja, per favor. És Gordo, amb el Loco Loco, sonant a Flash.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla Quim Barceló. Els bancs andorrans podran accedir a través de l'autoritat financera andorrana al nou mecanisme del Banc Central Europeu que disposa d'una bossa global de fins a 50.000 milions d'euros de liquiditat per afrontar eventuals situacions d'emergència. L'accés dependrà de les garanties aportades per cada entitat. El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha explicat que aquest sistema permetrà superar la limitació del mecanisme andorrà de prestador d'última instància, fins ara condicionat per les reserves internacionals. Andorra disposa d'uns 250 milions d'euros en reserves dipositades als bancs centrals d'Espanya, França i els Països Baixos, a més d'una línia de crèdit de 35 milions articulada amb el Banc Central Europeu. Anem a altres temes. Concòrdia ha presentat una proposició de llei marc destinada a regular la governança i la transparència de les societats públiques i les entitats parapúbliques. El president del grup parlamentari, Cerny Escaler, ha explicat que la iniciativa busca afavorir la bona gestió i evitar les portes giratòries. El text s'estableix principis de governança i regula el procediment per escollir directors, gerents o responsables executius de les entitats públiques i parapúbliques dependents de l'administració general, mantenint marge de maniobra per a cada sector. Destacar que la policia va detenir divendres al matí a la Massana dos homes no residents de 41 i 49 anys com a presumptes autors de delictes d'estafa. Els arrestats haurien venut eines industrials falsificades en almenys 5 negocis del país amb un perjudici econòmic d'uns 4.000 euros. Segons la policia, es feien passar per treballadors d'empreses de serralleria o construcció i oferien el material com si fos de primera qualitat a preus inferiors als habituals. Justificaven dient que els sobrava d'altres feines o que no l'havien declarat a la duana. I la investigació de l'accident mortal registrat l'1 d'agost a Valira Nova continua avançant amb l'anàlisi de les dades de la caixa negra del vehicle que hauria originat el triple xoc. El conductor del Cupra va ingressar en presó preventiva uns dies després de l'accident i actualment es troba en llibertat provisional mentre continua la instrucció del cas.
0: Flash FM Andorra 93.8.

0: Montbuit.
1: La zona històrica d'Escaldes Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Miravet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes Engordany.
2: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
3: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
2: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
3: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
2: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
4: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
5: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
6: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
5: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, Andorra la Vella.
7: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
8: Flash FM Andorra. 93.8.

Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no em segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

Ja ho heu vist, era protagonisme francès en la última estoneta aquí a Flash FM. Després del Mofejo, tenim per aquí el raper algerià Soolking, en aquest cas però molt ben acompanyat per la Lola Índigo i l'RVFV, col·laborant amb aquest hit de fa 3 anys. Es deia Casanova. Sona Flash FM just abans de comptar amb el Relsby, col·laboració també amb l'RVFV, que són, està per tot arreu. Flash. Abans, el Sopa de Cabra amb la Su i el Mont DJ.

Aquesta és la Karol G, una tia que en cada àlbum que publica tu pots assegurar el tret. Segur, segur que hi haurà mínim dos, tres temes que s'enganxaran, que faran la volta al món. Ara, doncs, recentment ha publicat aquest àlbum que diu No me arrepiento de sentir tanto, que inclou el Baby Wow i també altres col·laboracions xulíssimes amb el Bruno Mars i més penya. I aquest, Si antes te hubiera conocido, que formava part de l'àlbum anterior, el que va publicar l'any passat, el de Tropicoqueta. Tot i que aquest senzill l'havia publicat uns quants mesos abans que l'àlbum. Va, ens quedem per allà a la vora. Flash! De fet, de Colòmbia pugem cap a Puerto Rico amb el Mike Towers i aquesta novetat que ens presentava fa uns mesos també aquí a La Camana. Segurament ja la coneixes, per si de cas te la presento. Es diu Un Anamàs. Un Anamàs.

Saps que serà una cançó històrica quan només començar el D.Y., el Daddy Yankee, deixa anar allò de Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. I a partir d'aquí és el Dura Remix, Daddy Yankee, Bad Bunny, Nati Natasha, Becky G, ho dic jo i també ho diuen ells en el final, és d'aquestes que, vamos, Déu-n'hi-do. Deixa'm felicitar-te per haver triat la ràdio correcta per animar el teu dilluns. Escoltes La que mana. I per què no? En aquest dilluns, La que mana, havíem de comptar amb ell, amb el que mana, literalment. No hi ha sorteig, no hi ha concurs, no hi ha discussió. És el Bad Bunny, des del seu àlbum Debí tirar-me's fotos, ens porta cap a Nova York. Va, puja el volum, que sé que tens ganes.

0: Què, canta bé aquest tio, eh? Quina veu tan xula, és la de Lucho RK, un dels artistes d'aquesta nova fornada de cantants de música urbana que ens arriba des de les Canàries. Aquest és el seu nou hit, es diu Aire, el va presentar el juliol i és el mega crack de la setmana aquí a Flash FM, que sonin els pitos, sisplau. This is Flash FM. Perquè passen dos minutets de les 3 de la tarda, una hora menys en Canàries, eh? Per si hi ha algú escoltant des d'allà, que ho dubto molt, però bueno, mai se sap. En qualsevol cas, hem començat amb un canari i ara seguirem amb un altre. Una nova hora de ritme aquí a Flash FM, la Camana Família.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Última horeta que passarem junts abans no s'hi posi el domen a les 4 amb l'Interactua. Com et deia, ens quedem a les Canàries. I més concretament, a la Graciosa. Ella...

Flash FM. Mira que van estar temps fotent la torra als fans de la Muixca, dient Muixca, aviam quan col·labores amb la Batguial. I lo mateix als fans de la Batguial dient-li Batguial, aviam quan treus un tema amb la Muixca, no? Que es noti que sou germanes i que les dues us dedigueu a això. Doncs fa 2 anys els somnis i desitjos de tota aquesta gent es van complir amb aquesta col·laboració de les germanes Farelo. Es deia Sexe Sexy, sona a Flash FM. Sí, senyora. Va, que d'aquí no res, tindrem una altra reina des d'Andalusia, la Lola Índigo, directament amb així, la reina, sonant a Flash abans el Bad Bunny, el rei. Aquesta del seu últim àlbum es diu EO.

0: 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
4: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
5: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
4: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
5: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
6: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament Comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Això és Flash. Flash!
1: Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

dels essencials aquest estiu 2026. Està de lejitos, tiene otro gato. I, per tant, el Jay Wheeler i l'Omar Kurtz, que estan tristos i ens ho fan saber en aquesta part final de la cançoneta aquesta, que és un fixe aquí a la fórmula del ritme. Ens apropa a quarts de quatre, a més, tornarem a escoltar el Guinza de Jay Balvin, un clàssic del reggaeton, per favor. Flash. Primer, però, ens quedem un cop més amb el Quevedo des de les Canàries, amb el seu Ni Borracho.

Sona Bizarrap al costat de Young Miko aquí a Flash FM. Escoltes el poder del ritme en aquesta edició de dilluns 21 de setembre, començant la setmana amb moltes ganes, amb molt de ritme. I a més ja et dic, queden 25 minuts abans no s'hi posi el Sergi Domènech amb l'Interactua. I tinc aquí una llista de les que sonaran a continuació. Totes boníssimes, eh? Si voleu, imprimeixo la llista i us l'ensenyo, com si fos el Mourinho, i fliparíeu, tu, ja veuràs. Tindrem el Mozart La Para amb el Justin Quiles, amb el Mujeres. Abans, des de Xile, el Kid Voodoo i el JC Reyes, amb aquesta que es deia Me Mareo.

0: mama.
1: Boníssima aquesta. Sé que l'has cantada des del cotxe o des d'allà on siguis escoltant Flash FM a aquesta hora. Mozart, la para i Justin Quiles amb aquest reggaeton amb aires de dembow. Ja fa 8 anys que es va treure això, que era, es deia Mujeres. Sona a Flash FM. Mantindrem el ritme amb la Isa i RVCV amb el seu Mujeres. Ai, Mujeres, no. Muchacha, muchacha. Flash. Ja sé per què m'he equivocat, perquè més o menys, escolta, de lunes a martes, ja sé què vull dir. De moment baixem el ritme amb la Helena Rose. Això es diu La Setmana. La Setmana.

Com entrava bé? Entrava a aquesta hora una mica de Mike Towers per animatzar... Com ho anava a dir, això? Amenitzar. Clar, és que de vegades ens flipem una mica els locutors, volem dir paraules maques i al final, si no, ni sabem dir-les. Per amenitzar el dilluns, vaja! Amb una mica de l'ala sonant a Flash, just abans d'una novetat que ens arriba des de l'escena urbana catalana. És IEM. Potser t'han sortit els seus vídeos per l'Instagram, pel TikTok o per tot arreu. Ens presenta aquesta novetat xula de reggaeton que es diu Te vi perreando.

0: Yo perreo sola.
1: Antes tú me pitxaves, ahora yo pitxeo, un pitxando i l'altre pitxando també, eh? No tenen remei aquest parell. Pitxejar, que en teoria vol dir no fer-li cas, eh? Quan aquests artistes diuen de tu me pitxees, vol dir que no li respons, eh? Fas una mica de ghosting. Era el Bad Bunny, va. This is Flash FM. Per si no ho sabies, que suposo que sí, amb el seu Yo Perreo Sola des de l'any 2020, ja tancant aquesta edició del Poder del Ritme, edició de dilluns 21 de setembre del 2026. No patiu, que el ritme no s'acaba, perquè tenim ja preparat el Sergi Domena amb l'Interactua. Això està al caure, queden res, 4 minuts.
2: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
1: Aneu preparant les vostres peticions, els vostres whatsapps, si trobeu alguna cançó a faltar per la propera estoneta, alguna que vulgueu escoltar, li demaneu a ell, vale? Jo ja us dic fins demà. Apa, siau, us deixo amb la Tini.
3: Esto dice así.

0: Flash FM. Són les 4.
1: Què tal, com esteu? Bona tarda.
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Fins a les 8 a Flash FM. Sigueu benvinguts. Sona Karol G amb Brusowski. Aquesta es diu Baby Wow.

És Karol G, aquesta és la seva última cançó. És tot un himne, és tot un hit i sona, evidentment, a Flash FM i més concretament al programa que tot seguit engega fins a les 8 a Flash FM després del Maravall. Salutacions, Andovena, molt benvinguts. Comença una nova edició del programa de peticions i dedicatòries de Flash FM. Soc Andovena, ja està aquí un cop més l'Interactua, programa que funciona, òbviament, gràcies a les vostres peticions i dedicatòries al WhatsApp de cada tarda, al 628-060513. Com sempre, estic disposat a escoltar-vos, a llegir-vos i a mirar de passar de la millor manera, evidentment, amb el gran criteri musical de la nostra audiència, una tarda de dilluns immillorable. Tarda de dilluns i jornada en general, perquè he llegit als mitjans, bastant complicada pel que fa al trànsit. Per tant, precaució d'entrada i molta paciència de sortida. Hola, Flash FM, soy Unai desde Premia. Podéis poner la canción Carita Feliz de Mike Towers. Se la dedico a mi hermano, que ahora mismo está trabajando y siempre os escucha. Gracias. Vinga, primera de tantas, la nova de Mike Towers. Bona tarda, família.

0: la graciosa.
1: Hola, Flash FM, som la Laia
2: i el Marc.
1: I més que res, voldríem participar al sorteig que feu sempre.
0: Bueno.
1: I ens faria molta il·lusió que ens poséssiu o la cançó de Quevedo, o sea, la graciosa.
0: La graciosa.
1: O la cançó de que però no me muero ni borracho.
0: Oh, ni borracho. Està bé,
1: bones. Moltes gràcies.
0: Adéu, adéu, macots, adéu, que tingueu bona tarda. Finalment és la graciosa del propi Quevedo, tot i que, evidentment, ni el borratxo ni la descartem. Evidentment, perquè això acabarà sonant sí o sí abans d'acabar el programa, garantit, pràcticament, eh? Un programa que acaba de començar, els sortejos als que us referiu. És, en aquest cas, com cada tarda, un nou lot de samarretes del marxandatge de Flash FM. Del nou, entre cometes, marxandatge de Flash FM. Nou disseny, nova col·lecció per aquesta temporada de samarretes de la del ritme, que busquen ser lluïdes entre vosaltres, entre els molts missatges que rebem en aquest humil programa de ràdio que us acompanya cada tarda aquí a Flash FM, amb qui us parla, o com a mínim ho intenta, que és en Sergi Domènech, amb una galipàndria de tres parells de collons, també us ho dic. No sé què he fet o he deixat de fer, però m'ha pillat, però ben pillat, eh? M'ha acabat pràcticament caient al pou. Hola, Sergi Domènech, ets un crac, diuen. A veure si ens pots posar el temazo Aire del Lucho RK. Una forta abraçada des de Granollers i moltes gràcies.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Del divendres 25 de setembre al diumenge 4 d'octubre, Martorell viurà la festassa de l'any, la Festa del Roser. Música, teatre i molta tradició amb espais de tast, degustació i coneixement del vi a Martorell amb la 15a edició del Vimar, amb actuacions de Siderland, 80 principales, Le Coq, Sergi López i la recuperació de l'espai Caves Puigmunt. A més, el dissabte 3 d'octubre, al pàrquing del Vapor de Martorell, nova edició de la Festa Flash FM amb Miquel González, Tomàs Poal i Sergi Domena. La Festa del Roser amb més ritme, gust de Baix Llobregat Nord.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
4: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
3: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
4: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
3: Consulten les condicions i exclusions al Corte Inglés Pones.
5: Encara ets a temps de trobar la teva universitat. A Blanquerna tenim les últimes places als graus d'Educació Infantil i Primària, Relacions Internacionals, Global Communication Management, Nutrició Humana i Dietètica, Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Logopèdia. Fes el pas i comença a construir el teu futur. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
6: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i de El Periódico. Informa't en a club65.
7: Andorra. Flash FM 93.8.
8: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
9: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
8: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
10: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
11: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
10: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
11: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
10: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
12: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
13: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
12: Els dimecres, afterwork amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
13: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
12: Oktoberfest d'Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
14: Aquella melodia que no et pots treure del cap. Aquell ritme que t'arrossega cap a la pista i no saps per què. Cançons que et remouen per dins. Cançons que recordaràs sempre. Cançons que són de tothom. Cançons, cançons, cançons, cançons, cançons, cançons que només són teves. Tot el que ets, tot el que has ballat, tot el que encara et queda per ballar. Flash FM. Som el poder del ritme. El nostre so és únic.
15: Flash!

0: Florian, oddzielę.
1: Bona tarda, Romana. Soc el DJ Lopeta. Avui
0: m'agradaria
1: demanar-te, si us plau, la cançó del Mora. ¿Vale?
0: Quina?
1: La de Aurora.
0: Aurora.
1: Amb De La Rose. ¿Vale? Se la vull dedicar al meu amic Gerard i sobretot també al Jan. Vinga, saludets. I que viva l'interactua. Adéu.
0: Evidentment no era aquesta que deixem enrere, que algú altre la demanava, evidentment, eh?
2: Hola, Sergi!
0: Bueno.
2: De Lleida.
0: A Pili.
2: ¿Qué tal los croissants? ¿Te gustaron?
0: Que sí, van agradar.
2: A mi és los únicos croissants que me gustan, los de la pastelería al Cisne.
0: El Cisne, eh? Molt bé.
2: Hoy me gustaría que me pusieras para empezar la semana la de Moving to the Sun.
0: Moving to the Sun.
2: Se la quiero dedicar a todos los flasheros, dedicártela a ti, que tengáis un buen día, un buen inicio de semana y hasta luego. Adiós.
0: Adéu-siau, Pili. Per aquells que s'ho preguntin, que poden ser alguns, evidentment, de què parla aquesta ara, de croissants i de mogudes d'aquestes. Bueno, va venir a veure amb el col·legi, concretament, l'emblemàtica i entranyable oient del nostre programa, Pili en Lleida. I allà em va fer entrega, in situ, d'uns quants croissants que, francament, estaven deliciosos, eh? No van durar un telediario, de la pastisseria del Cisne, a qui saludem i agraïm, eh? Des d'aquí. Evidentment, a tu, Pili, que va ser la portadora dels propis croissants i creadora de la deia, i els altres, que són els que els cuinen i els fan tant i també, eh? Moltíssimes gràcies, va. Anem a posar la cançó que el Lopeta també demanava. Fa un moment, aquí, alterant una mica l'ordre del programa, però no alterant el producte, que és del que es tracta, va. Va.

0: Ens diuen hola, Sergi Domènech, sóc la Laia des de Barcelona, sortint en aquests moments de classe i posant-vos, com sempre, a través de la vostra aplicació. Em podries posar la nova de Claren? Ojos brujos, diu, crec que és. Gràcies per acompanyar-me totes les tardes. Efectivament, veig que la tens més que controlada, més que jo, fins i tot. Es diu Ojos brujos, és Claren i no venia sol, eh? Ve acompanyat, en aquest cas, per Omar Kurz, que també es deixa veure al llarg de la cançoneta que ja ha quedat enrere. A través d'aquesta petició que arribava directa des de Barcelona al WhatsApp de cada tarda, el WhatsApp de l'Interactua, que espera el vostre missatge i que pot representar, si tot va bé i teniu una mica de sort, òbviament m'ho demaneu també, perquè si no serà difícil, una d'unes quantes samarretes del marxandatge.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: S'ha avançat això i m'ha deixat amb el cul a l'aire. Bueno, en fi, anava dient del marxandatge de Flash Five, d'aquestes anhelades samarretes. Va, 628-0605-13, 628-0605-13, és dilluns, tranquils. I paciència, evidentment, eh? Nosaltres ja pensem en un cap de setmana que de moment queda llunyà, però que òbviament arribarà i que ens farà passar, i aquest és un titular que després desgranarem una mica més en profunditat, per Vallfogona de Balaguer, eh? Per Artesa de Segre, eh? Per Vilassana, eh? Per Igualada, i per Sant Cebrià de Vallalt del Maresme. Tenim moltes trobades aquest cap de setmana, eh?
2: Hola!
0: Hola!
2: Som la Jenny.
3: I el Samuel.
2: I li volem dedicar aquesta cançó a en Gil.
3: Sí. I queremos ponerla, la de Bailando por ahí, de Omar Montes i Juan Magán.
0: Juan Magán, grande, grande. Adéu.
4: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
5: Con su amiga en una calle de Madrid.
4: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Bona tarda, Sergi, sóc la Gemma des de Sabadell, des de la Pelu amb les Combis, com cada tarda en Flash FM, a tope, diu, ja estem a punt de recollir, sempre allarguem una miqueta, si tens alguna cançó de l'Aula Índigo ens alegraràs la tarda, moltes gràcies, sí. Sí, per aquí, el Bachatón de la L, concretament, que és un altre dels temes de la carrera i trajectòria d'una Lola Índigo, que des que va començar, la veritat és que no s'ha aturat de cap manera, eh? Espectacular. Doncs 5 minuts per arribar en pura 4:45 d'aquesta tarda, concretament. 21 dies ja del mes de setembre i l'estiu, com a mínim pel que fa a la temperatura, continua allargant-se de la millor manera, eh? No sé si és bo o dolent, eh? Que cadascú respongui com vulgui a la pregunta si és bo o dolent o no, jo crec. En qualsevol cas, ens podeu dir i comunicar, eh? Al 628-06-013, que ens importa poc, també us ho dic. El que ens convé és que ens demaneu cançons. Teniu tota la playlist de Flash FM i més enllà. I dedicatòria, si teniu motius per fer-ho, ho feu. I si no, doncs tampoc esteu, evidentment, obligats a absolutament res. Només faltaria. Vinga, va, anem avançant. A poc a poc i bona lletra. Com bonament puguem, i amb la dopada que porto de medicaments, que no sé exactament quins són, per intentar combatre aquest semirrefredat que no se sap ben bé què és, però que no m'agrada un pèl, la veritat, eh?
1: Bona tarda, Flash, el Carlos de Vilanova i el Truc.
0: Adiós, Carlos, tio.
1: M'agradaria que em posessis la cançó dels Nens dels Coros. Moltes gràcies i fins demà. Adéu.
0: Adéu, maco. Som-hi. On està el coro? Aquí. Aquí comencen bé. Som-hi.

0: This is the remix, baby, del tema de Jay Wheeler, una mica més llarg i amb més contingut. El tema de Lejitos torna a revifar gràcies al remix, com bé us deia fa moment. Tema seleccionat, triat per engegar la segona del programa que us proporciona una tarda més Rima a la Carta. Molt benvinguts al Interactuar, si us acabeu d'incorporar qualsevol de les freqüències a Flash FM o si us escolteu a través de l'streaming, per exemple.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Ens diuen hola, flasheros, a la Domena, som la Maria i la Raquel. T'escoltem des d'Amposta. Voldríem demanar-te la cançó de Manuel Turizo, La Semana. Ens la dediquem a nosaltres mateixes. Molt bona tarda i que ho passeu molt bé. Moltes gràcies. Tres quarts del mateix per vosaltres, Turizo i Elena Rose. Ho han fet molt bé amb aquesta cançó que ens demaneu. Va.

0: No, bé, sobe, tornem-hi, tornem-hi. Dai, dai, let's go, let's go. Ja ha començat la tournée de concerts madrilenys a la Shakira, Shakira. Ja s'han començat a veure imatges, eh? Tenim un cronista ja, el David Olear, que crec que es va endur el seu food truck cap allà i té moltes coses per explicar-nos. No sé si les voldrà fer públiques, però ho intentarem. És nuestro reportero de corazón en corazonga. Hola, sóc la Maite des de Vilanova i la Geltrú. M'agradaria que em poséssiu Dai Dai, Dai Dai, let's go. També m'agradaria, diu, dedicar-se-la a la meva cosina Andrea, que avui fa 23 tacos ben macos. Sempre us escolta. Diu, no li regalaria una samarreta vostra? Doncs mira, li regalarem a través de tu, si et sembla bé. Vale, Maite? Veus que bé? No és tan difícil. Aquí, pim-pam, truco-truco, i tot resol. Has quedat molt bé, però el regal és nostre, eh? No te l'apuntis a tu, perquè ho fem a través de tu, però el regal és de Plaja Feba, vale? Que quedi clar, evidentment. Moltes gràcies pel missatge, rima de Dai Dai, de Shakira. Sempre queda millor. I és més fàcil i efectiu felicitar un aniversari, clar que sí, va. Si voleu més samarretes, les tinc, eh? 628-060-513. Hola, hola.
1: Hola, molt bona tarda, Domènec.
0: Què passa, crac?
1: Bueno, soy de San Cugat y hoy volia que em posessis la de la potra salvaje.
0: La potra.
1: Se la dedico a Pili de Lleida, a Maria Quiñones de Sabadell i Laura de la Mella. Venga, parella, espero que... I espero que tu i ella s'hagin passat un cap de setmana de puta mare.
0: Sí, home, bueno.
1: Venga, jefe d'equipo, que estem a tope. Bona tarda, que jo interactua i fins demà. Adéu!
0: Adéu, maco, adéu. Sí, efectivament, ens vam veure al col·legi. Vam estar per allà fent unes ballaruques. Con la

0: Escoltes l'Interactua.
1: El dia 3 d'octubre, a la festa del Roser de Martorell, Flash FM muntarem un bon merder.

0: portar-nos bé, o no?
1: No us perdeu aquest parquineu radiofònic. Els 20 primers en arribar tenen premi assegurat.
2: Tranqui, jo perreo.
1: Doncs sí, perquè després del Flash Urban, Sergi Domena, Miquel González i Tomàs Poal portaran la festa Flash FM oberta a tothom. De 2 a 5 de la matinada, al pàrquing del Vapor, viu la festa del Roser de Martorell amb Flash FM.
3: Un amic. Doncs un amic és simplement això, algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
4: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
5: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
6: I allà, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
7: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
6: I allà, no dius pas podem tot?
7: Sí, que puc, sí, sí que puc.
8: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges.
9: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes.
11: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
12: Es ocupem a les millors taules del món.
13: En aquesta terra protegim i acollim.
14: Fem barri i fem pinya.
15: I fem, i no deixem de fer.
16: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast, a gent.cat/serveis.
17: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
18: Generalitat de Catalunya.
19: El govern de tothom.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
20: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
21: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
20: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
21: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
20: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
22: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
23: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
22: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
23: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
22: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
1: Si vas al gimnàs i sents això... Clar que el mes següent ja no hi posaràs els peus. Però si en canvi et poses les sessions de Flash Running, t'hi quedaràs a viure. Amb les sessions del Flash Running fetes per Miquel González, fer exercici passarà de ser un suplici a ser una festa. Els dissabtes i diumenges de 8 a 9 del matí, comença el dia posant-te en forma amb el Flash Running. I si vols recuperar les

0: Wow.
1: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra.
2: Flash
1: FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.

0: golpito, al golpito, al golpito. Quiere más, nueva línia i Quevedo. No sé què més vol, perquè ho està petant ja d'una forma extraordinària, però bueno, en fi, posats a demanar, no? De plorar no, mama, ja ho diuen. Bona tarda, Sergi. Pots posar el golpito del Quevedo? Moltes gràcies. Se la dedico a tothom que li agradi. Una abraçada. Soc la Nati des de Girona. Gràcies, Nati. Girona, escolta-me. Gràcies pel teu missatge. Que tinguis molt bona tarda, simpaticota. Oi, oi, oi. Vinga, les manos arriba, cintura sola. Els missatges són benvinguts al 628-06-06-13. Aquesta de fons, precisament, és una cançó essencial en les sessions que tenim previstes per al cap de setmana. Per exemple, passarem a Lloro, gent de Vilassana i la seva festa major, que engega el dia 25 i que, si tot va bé, durarà fins al 27, de divendres a diumenge. Tres dies amb moltes coses interessantíssimes a viure, a fer, com es mereixen la gent de Vilassana i, òbviament, també Rodalia, només faltaria, I en aquest cas, un petit foradot pel pas de Flash FM per les seves festes, pel tros de programa que han preparat enguany amb l'Héctor Ortega i l'Edgar Manchado. La cita serà concretament dissabte a la nit. Estàs a Flash FM a la vista, no s'ho perdin per res del món, evidentment,
1: Què passa, Domènec? Estamos en el camino de Santiago.
0: No me digas.
1: Haciendo doble etapa, un poco jodidos.
0: Doble etapa, doble combo.
1: Así que necesitamos motivación, que nos ponga algo guapo. Algo como Máquina Time.
0: Sí, hombre, claro.
1: Así que un saludo desde Galicia a todos los flasheros y un besito.
0: Una canción tranquilota, introspectiva para el camino de Santiago. Relajadita. Discreta ella,

0: Tampoc és gaire demanar una namàs. Vull dir, no, està bé. Jo crec que és bastant assumible. Hola, sóc la Xènia. Diu, m'agradaria que poséssiu una namàs del Mike Towers. Se la vull dedicar al meu nòvio, Àngel, que l'estimo moltíssim. De pas, demanar-te la samarreta. Diu, a veure si em toca. Una abraçada. Flaixeros, moltes gràcies. Xènia, samarreta també per tu. Moltes gràcies pel teu missatge. Va, no falti de res. Estic generós avui dilluns, eh? Bueno, estic generós i medicat fins al de tot. Per tant, no. Podeu fer amb mi el que us doni pràcticament la gana, eh? Sóc un ninot a les vostres mans. Ma notes de veu, textos, 628-060-513. El WhatsApp de l'internet, tu va com cada tarda, Rimet a la carta, protagonitzat per la nostra estimadíssima audiència amb la que ens retrobem precisament avui, dilluns. I tot el que això representa, eh? Qui tenim per aquí, va? Hola, hola.
1: Hola, bona tarda, Flaixeros.
0: Què passa aquí?
1: Vamos con el lunes.
0: Vamos.
1: A tope.
0: A tope, a tope, a topesísimo.
1: Voy a llamar una cançó para una persona molt especial,
0: sí,
1: que es diu Lara, i volia la cançó de Angelito de Batial i Trueno.
0: Molt bé.
1: Gràcies.
0: No es mereixer, home. A tu, que vagi bé. Adéu.

0: molt bé aquesta combi, aquesta molt bona proposta que signen Ozuna i Omar Kurz. El tema en qüestió es diu Sisi, del qual hi és un molt bon èxit que encara no ens heu demanat, però que fem sonar d'acollita pròpia, perquè ho hem decidit així, ni més ni menys. Li donem una mica de voladet al tema que s'ho mereix, evidentment, quan són les 6 i 4 minuts. Soy Ritme de l'Interactiu a Flash FM, equador del nostre show, que és el vostre show, gràcies a les vostres peticions i dedicatòries.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: En joc, entre molts de vosaltres, aquesta tarda un cop més, marxandatge, nou marxandatge, samarretes de Flash FM.
2: Hola,
0: som
2: la
0: Carat.
3: I la Nora.
2: I acabem de sortir de l'examen de RECU de mates i ens agradaria que poséssiu una cançó Golden que li dediquem a la nostra amiga Laia, que és molt fan de l'escape-pop.
0: Molt bé.
2: T'estimem, Laia.
0: Moltes gràcies pel missatge. Espero que hagi anat bé l'examen. O no, no sé. Ja ens direu. K-pop Demon Hunters i aquest Golden. Som-hi, família. Anem per feina aquest dilluns.

0: Delicatessen de cançó aquesta que no pareu de demanar-nos des de la seva publicació, i no m'estranya, evidentment, eh? Molts l'esperaven. Hola, guapos, diu, el meu nom és Jenny. Us escric des del Baix Penedès, diu, m'agradaria si pot ser alguna cançó de la Karol G, si pot ser la nova, la del Baby Wow, per exemple, està molt xula. M'agradaria també tenir una samarreta de les vostres. Moltes gràcies. Gas. A tu pel teu missatge, Jenny, Baix Penedès. Abraçada ben forta, que vagi molt bé, eh? El ritme d'aquest molt bon tema de la pròpia Karol G amb Rosowski. És un disc més que recomanable en què col·labora multitud d'artistassos a renom internacional. Nosaltres, de moment, l'anem descobrint a través d'aquesta, eh? Anem poc a poc, no hi ha cap pressa. I és una molt bona cançó per fer sonar, per exemple, aquest cap de setmana, sense anar més lluny, per exemple, Vallfogona de Balaguer, amb la sessionaca preparada el dissabte a la nit del company Jaume Riu. Nono, que va néixer preparat ja, eh? No s'ha de preparar, aquest, si dius...
1: Baix.
0: I ja s'hi posen, ràpidament, eh? Aquest passarà directament per Vallfogona de Balaguer i per Artesa de Segre, ho farà concretament també el mateix dissabte, immers a la seva festa major, que es posa en marxa també un cap de setmana, carregat de moltes coses, el Miquel González. No us ho perdeu, eh? N'hi ha per donar i per vendre aquest cap de setmana. De seguida faig un repàs més exhaustiu de les moltes altres coses. Hola, Sergi, diu, podries posar el ganso del Daddy Yankee o el Nicky Jam? Per començar la setmana, vamos, jefe de equipo, que estamos a tope, i tant. Bueno, a tope tampoc et pensis, eh? Però fem el que podem. Aló.
2: Aló.
3: Hola, bebé.

0: Carles l'interactua.
1: La música electrònica que ha marcat una generació com mai l'has escoltada.
2: El 21 d'octubre arriba al Palau Sant Jordi de Barcelona Symphony. Una explosió de música dance amb orquestra en directe, DJs, vocalistes i un espectacle visual immersiu. Reviu grans himnes de Avicii, David Guetta, Daft Punk, Swedish House Mafia, Calvin Harris i molts més. Symphony, a Generation of Dance Music. Entrades a symphonytickets.com.
1: Flash FM, emissora col·laboradora.
3: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
4: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
5: Aquesta tardor, celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella Damm 150, un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miki Núñez, La Pegatina, Esberlana, Su, Dorian, perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladamm.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
6: Marta! Si et dius Marta, apuja el volum. Si no, també. Corre Neta presenta el seu nou single, Marta. Corre Neta, Marta, amb el suport del Departament de Cultura.
7: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar per assegurar alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar prosegura alarmes.
8: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis. Cada compra suma amb el teu xec trimestral.
9: Del divendres 25 de setembre al diumenge 4 d'octubre, Martorell viurà la festassa de l'any, la Festa del Roser. Música, teatre i molta tradició amb espais de tast, degustació i coneixement del vi a Martorell amb la 15a edició del Vimat, amb actuacions de Siderland, 80 principales, Lecoq, Sergi López i la recuperació de l'espai Caves Puigmunt. A més, el dissabte 3 d'octubre al pàrquing del Vapor de Martorell, nova edició de la Festa Flash FM amb Miquel González, Tomàs Poal i Sergi Domena. La Festa del Roser amb més ritme, gust de Baix Llobregat.
10: Andorra Flash FM 93.8.
11: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
12: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
11: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
12: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
13: Les millors braves d'Andorra?
14: No vagis al Barra Mars.
13: Un bon bacallà al Pil Pil.
14: No el demanis al Barra Mars.
13: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
14: Oblida tant del Barra Mars.
13: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
14: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
13: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
15: La zona històrica d'Escaldes Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes Engordany.

0: Un altre crit sobradament conegut. Maletí, maletí.
1: Hola, sóc Pol, sóc del Delta de l'Ebre i m'agradaria que posés una cançó que se diu Malatge.
0: Malatge. Bueno, no sé si és aquesta, suposo que sí, no? O no? Bueno, ja m'ho diràs, en qualsevol cas, va. Tema que va directe cap al Delta de l'Ebre. Un petonet enorme i que tinguis molt bona tarda. Simpàtic. Estem de tornada, després de la pausa de rigor. Continuo, en aquest cas, que llegint o escoltant. Llegint. Vinga, hola, Domena, soc Ivan, des de Premià de Mar. A ver si puedes poner la canción La Plena de Vélez. Se la dedico a todos los que trabajamos por la tarde escuchando el Interactúa. Gracias.

0: Quina finura, quin glamour, quin bon rotllo que transmeten a través de la cançó en la que tots dos protagonitzen els punts, els moments estel·lars. Elena Ros i Turizo.
1: Sergi, bona tarda, Laura de l'Ametlla, què tal?
0: Molt bé, Laura, molt bé.
1: Ai, Déu meu, per fi surto. Dilluns, molt dilluns. Tinc el cap, vamos.
0: Com un timbal.
1: Com un bombo.
0: Com un bombo.
1: Què anava a dir? Posa'm, sisplau, la cançó de la setmana. I li dedico tots els Ciros i Natur. Doncs vinga, molts petonets i fins demà. Adéu.
0: Adéu-siau, que vagi bé. Bona cançó aquesta. M'ha encantat que me la demanessis. Ànims amb el que queda encara del dilluns, que no és gaire, però evidentment s'ha d'acabar d'afrontar. 628-06-05-13. Aquest cap de setmana ens veurem les cares, si us ve de gust. En aquest cas, al Maresme, a Sant Cebrià de Vallalta. Estan també de festa major, la meva cita, dissabte a la nit, al pavelló, al seu pavelló municipal, a partir de la 1 de la matinada. Serà un privilegi, en aquest cas, tornar per segon any consecutiu a viure de primera mà aquestes festes majors d'una localitat fantàstica i meravellosa que s'ho munten molt bé, vale? Aniré donant la turra al llarg de la setmana per si sou d'allà i no ho teniu clar, o de les rodalies. Hola, molt bona tarda, diu. M'agradaria que poséssiu una cançó, la que vulgueu. És per una noia molt especial per mi. Vanessa, ets tu. Ella ja sap qui és. Es mereix un món. Doncs vinga, per ella especialment i amb tot el teu sentit a través del missatge. Baile inolvidable, que està més que bé. Pensaba que contigo iba a envejecer.

0: let's go, va. Aquí tenim per aquí, hola.
1: Bona tarda, Sergi. Soc el Joan de Valls.
0: Què tal, tio?
1: Voldria dedicar la cançó de Dai Dai de Shakira a tots els freixeros i freixeres. I bona tarda per tothom. A veure si cau una setmana d'aquestes tan maques. Gràcies.
0: A tu pel teu missatge. No deixis mai d'enviar missatges aquí a l'Interactuar. Són sempre benvinguts. I més quan es tracta de fer-nos posar algun xaquirazo. És el cas, per exemple, d'aquesta, el Dai Dai, que és l'última, eh? Està molt bé que funciona. L'última, entre cometes, perquè té un cert recorregut, però, bueno, es veu que aquest Mundial ha deixat bastanta estela, que encara dura. Molt bé, amb aquesta altra, pràcticament, arribarem a les 7 de la tarda. Diuen, buenas, Sergi, soy Marta, desde Barcelona, saliendo en estos momentos del trabajo, camino a casa, con bastante tráfico, diu. Cosa rara, també, eh? Deixa'm que t'ho digui. Diu, lo típico. Siempre os escucho en este momento del día. ¿Podrías ponerme, por favor, la canción Muchacha? Muchas gracias. Aquí está Aisha, RVFV y Krimly. Que vagi bé, bona tarda. Muchacha.

0: Aprofitant molt intel·ligentment la volada del tema de Bad Bunny. Café con Ron, aquesta versió Afro House que s'imposa, que agrada i que sona habitualment aquí a Flash FM. La cançó, la proposta ideal per engegar la quarta i última hora d'Interactua d'avui. Càrrec d'un artista que hem conegut gràcies a aquesta i ja veurem si continua la ratxa o no. El llistó l'ha posat ben alt, eh? Serà difícil. El paio es diu artísticament Blanda. Part, si us interessa. I és de les cançons que més ha despertat el vostre interès des del primer dia. Molt bé, més rima a la carta. Salutacions de Domènec. Què tal? Com esteu, família? Com porteu aquest dilluns? Aquesta nova setmana del mes de setembre. Espero que millor que jo. Tampoc és difícil. Ja espero, evidentment, els vostres missatges. Com sempre, convidem a fer-vos del WhatsApp al 628-060-513.
1: Bona tarda, Sergi. Soc el Quique.
0: Hombre, què dius,
1: aquest
0: Quique,
1: tio? Aquest cap de setmana, la meva dona, Lourdes, i jo hem fet 21 anys de relació, tio.
0: Uau, Déu-n'hi-do.
1: 21, eh? I només dos de casats. Ah. Però, bueno, no sé si vull que la felicitis o que li donguis el pèsam, perquè creu-me que aguantar-me a mi té la seva creu particular, eh? S'ha guanyat el cel, pobreta meva.
0: Molt bé, la felicitem igualment.
1: Vull dedicar la cançó de Màquina Time. Vinga, flaixeros, que passa molt bona tarda. Adéu!
0: Adéu i per molts anys més. Felicitats per ella.

0: cançó que continua sonant tant o més que el primer dia, eh? Impressionant lo de Quevedo un cop més. Està rememorant els seus millors moments amb aquell Colòmbia, la Playa de l'Inglés i de més, aquestes noves cançons. Bona tarda, sóc la Clàudia des de Santa Coloma. Santa Coloma, la Lela. Jo acabant la jornada a la feina i pensant en desconnectar una mica després. Amb vosaltres, afortunadament, les tardes passen més ràpid. Posa'm la graciosa del Quevedo, sisplau, moltes gràcies. Gràcies a tu, Clàudia, un petó, que vagi molt bé. Qui més, hola?
1: Oli, oli, hola,
0: oh. Hola. Hola, hola, Ovi.
1: Buenas tardes, Sergi, buenas tardes, Flecheros. Ovi de Figueras, interactúa. Feliz lunes.
0: Bueno.
1: Por la tarde.
0: Ahí vamos.
1: Besito y abrazo, que son gratis.
0: Feliz lunes.
1: Y nada, complicado. Para hoy ponme la de Pedro, Pedro, Pedro. Se lo vamos a dedicar a Pedro Acosta, que ayer ganó su primer carrera de MotoGP.
0: Muy bien.
1: Y también a Ferlocho, que es un fan seguidor suyo y está loco con él, a muerte.
0: Muy bien.
1: Para ello va la canción de Pedro Pedro. Y para todos los flasheros, claro. Hasta mañana. Vamos, jefe de equipo, vamos. Estamos a tope.
0: Siempre, hombre.

0: escoltes l'Interactua. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
1: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, el setembre continua carregat de teatre. Al Teatre Condal hi pots veure 53 Domingos. També a Barcelona, a la Villarroel, hi arriba Primera Llei de Newton. I al Teatre Lliure continua l'òpera de Tres Rals, també fins al 4 d'octubre. I si t'agrada la música, el 3 d'octubre, al Palau de la Música, hi haurà la Marató al primer Palau. A Molins de Rei, el 27 de setembre, hi arriba l'Impro Show, el Foment Cultural. I a Cornellà, a l'Auditori de Cornellà, s'hi representa Invisible, basada en el llibre d'Eloi Moreno. I a Tàrrega, al Teatre Tareu, hi arriba Plaer Culpable. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
0: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes.
4: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat? Oh. Apunta aquest nom. New Way BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de New Way passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de New Way pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreixo tot a les xarxes socials i a newwaybcn.com.
5: Andorra. Flash FM 93.8.
6: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
7: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
6: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
8: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
9: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
8: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: Molt bé, Dolores Lola. Aquí està un cop més aquesta molt bona cançó, que és un hitàs i que un cop més ens demaneu. Va, hola.
1: Soc el Castells i avui vull dedicar Petitó a totes les dones que ara mateix escolteu la ràdio.
0: Són moltes, eh?
1: Una mica de música i química, i qui sap, pot ser una mica de desig.
0: Una mica.
1: Domènec és gran. Si no pots posar-la, deixa la ràdio inoperativa.
0: No, això no passarà, segur. La ràdio està en marxa 24-7, 365 l'any, sense aturador, eh? Amb el ritme, en aquest cas, a la carta, aquesta molt bona cançó de la Mena i la Índigo, ja sabeu, Petitó a Petitó, a to, a to, a to, a principi i fins al final. Hola, Domènec, soy Iván, y me gustaría que pusieras la canción Danza Cuduro. Se la dedico a todos los que somos, diu, pericos, para levantar el ánimo después de la hostia que nos llevamos el viernes. Diu, visca el español. Doncs vinga, Danza Cuduro per tots ells, que ens consta, són molts també, oients del nostre programa.

0: escoltant l'Interactua de Flaix FM. Demana'ns ara mateix la cançó que vols escoltar.
1: Oi. Yeah. Bad girl. Miami, Barcelona, ay. La cadena.

0: estem aquí a Cambrils, que acabem d'arribar d'un viatge d'Andorra, sí. I ens agradaria escoltar la cançó de Baby Wow, de la Karol G. A veure si la podríeu ficar.
1: Oh,
0: gràcies.
1: Tant. No es mereixen, a tu. Moltíssimes gràcies pel missatge. Una cançó que hem acollit de bon grat, evidentment, i que suposa la tornada de la pròpia Karol G amb un feix de noves cançons incloses dins d'un disc més que recomanable. Aquest amb Rosowski, concretament, pel que es veu, s'imposa entre vosaltres. Baby Wow, Baby Wow. 5 minuts per 3 quarts de 8 d'aquesta tarda. Aquest cap de setmana passem per Vallfogona de Balaguer amb el musicot del Jaume Riu. Serà concretament dissabte a la nit. També ho farem per Artesa de Segre amb el Miquel González el mateix dissabte. Ho farem també per Vilassana.

Baifo sigue chiquillo i no para d'oferir-nos bones cançons, entre elles, evidentment, aquesta que continueu també demanant-nos aquí a l'Interactuar. Diuen, hola, bona tarda, Flash FM, soc la Laia, concretament des de Tàrrega. Diu, faria molta il·lusió que em posessiu la cançó del Golpito del Quevedo. Hola, graciosa, dius. Si teniu algun sorteig que em poguéssiu posar, apuntar, molta gràcia. Bueno, ahir regalant samarretes al llarg de la tarda, però avui està tot el peix venut, pràcticament. I serà fins demà a partir de les 4 de la tarda, on posarem en marxa un cop més, com sempre, el Golpito, com bé diu Quevedo, una altra entrega del programa de peticions i dedicatòries de Flash FM. Per què? Doncs perquè a partir de les 8, com sol ser habitual també, avui dilluns no serà una excepció, es posa en marxa el Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. I tot el que això representa, eh? No cal que us digui res més. Salutacions d'en Domena. Em vaig a prendre uns quants grams més de paracetamol per mirar de pal·liar aquesta baixona que m'ha pillat avui, espectacular, una galipàndria de tres parells d'ous, eh? Un últim, i no per ser l'últim menys important. Diuen, hola, Sergi, sóc en Nosa, bon dilluns. Tornem-hi una setmana més. Avui et demano Ale Yorgaki Merengueton Capaz. M'agradaria també participar en el concurs d'aquesta setmana, sisplau. Diu, que bé tornar a sentir la teva veu en antena. Moltes gràcies. Bueno, és una veu avui una mica tapaïda, però com a mínim hi és, eh? No les tenia totes avui per acabar el programa, però finalment ha estat així, afortunadament. Apa, família, que vagi bé. Fins demà.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Adrià de Besòs, Premià, Sant Feliu de Llobregat, Cornellà, Espluga, Sant Boi, El Prat. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 8.

0: fa responsable dels danys o perjudicis que pugui causar als oients.
1: Ah, no?
2: Ja podeu trucar i dir el que us surti de la
3: polla.
2: Fins a les 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
3: Ting-tong! Són les 8 en punt, acaba l'Interactua, demà torna el domenatge a les 4 i comença un nou Flash Urban a Flash FM. Hola, Tomàs Poal.
4: Miquel González, molt bona tarda a tu i sobretot bona tarda a l'audiència preparada per trucar-nos, que és lunes, hòstia!
3: Ah, sí!
4: Apa!
3: Ah, sí!
4: Som-hi.
3: És dilluns, comença el Flash Urban fins a les 11. I atenció, cabres, cabretes, cabrons, perquè arrenquem la setmana i volem conèixer-vos una mica millor.
4: Sí.
3: Ens hem de conèixer encara més. Mira que ens coneixem, eh?
4: Però és que falta més saber els gustos de la gent, no?
3: Sí, sí. I avui volem saber quin és l'estil del tio o tia que més us agrada.
4: Exacte. Per exemple, que si us agraden pijas, chonis, canis, otakus, cayetanos... I si no, també podeu dir trets físics, que si us agraden alts, morenos, ulls blaus... Qualsevol tipus ens serveix.
3: Perf. Quin és el tipus de persona que t'agrada quan vas a lligar? Si has aconseguit, també, si jo què sé, si t'agrada un otaku i t'has lligat un otaku i ara estàs compartint la vida amb un otaku, a veure què tal és compartir la vida amb ell o ella.
4: Olora malament segur, perquè no es dutxen!
3: Bueno, doncs ja podeu començar a trucar i explicar-nos quin és el tipus de persona que us agrada.
5: 93-545-68-68.
3: Que si t'agraden pijos, pijas, que si t'agraden perrofles.
4: Exacte, durant el programa d'avui també farem repassada de tots els tipus de persona que hi ha, que hem fet una recerca i hi ha moltíssima, eh?
3: Molts, eh? I també alts, baixos, pelirrojos, bueno, també.
4: Creus que els pelrojos també tenen allà baix pel roig?
3: Jo crec que sí.
4: Sí, no?
3: T'imagines una tita amb els ous de color...
4: El de Modern Family, per exemple.
3: Dios!
4: El Mitchell o el Ron Weasley allà baix tenen rabano.
3: Si hi ha algun pelirrojo escoltant, que ens ho expliqui.
4: Claro.
3: Bueno, i com sempre, també podeu demanar bromes telefòniques.
4: Vinga, va, arrenquem la setmana de les bromes telefòniques també a través del nostre WhatsApp, 699-69-69-69. Ens dieu el nom de la víctima, el seu número de telèfon i el motiu pel qual voleu fer la broma i d'aquesta forma nosaltres l'efectuarem.
3: Atenció, però hem de posar seriosos, només començar el programa.
4: Què ha passat?
3: I és que en uns minuts anunciarem una bomba que passarà el dia 3 d'octubre.
4: Mare meva.
3: És una bomba molt heavy.
4: És bastant gordo, el tema, sí.
3: Serà un dissabte, dia 3 d'octubre. D'aquí un rato anunciem què és el que passarà.
4: Buah.
3: No,
4: ho podem dir, de veritat. És que, joder, és bastant bèstia.
3: Ho podem dir.
4: Bueno.
3: Menció.
4: Vale, ho podem.
3: Comencem?
4: Vinga.
5: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Petitoa, és Anna Mena i Lola Índigo, el Flash Urban. Molt
1: bon,
0: bé.
1: Bon combo, eh? Molt bé, aquestes dues l'han fet molt bé, meravellós. Un besito de fresia, hasta luego.
0: Molt heavy.
1: Fantàstic.
0: Quin és el tipus de persona que t'agrada? Vinga, va, truca'ns ara.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Si t'agraden canis, chonis, perrofles, què més? Pijos.
1: Cayetanos.
0: Dios.
1: Traperos. MDLR. A veure, tenim un llistat.
0: Gamers.
1: Llegeixo el llistat del Tirón, a puto cas, o no?
0: Vinga, va, ràpid.
1: Vinga. Cani, Choni, Poligonero, Macarra, Kinky, Bacala, Pijo, Cayetano, Pijo, Progre, Pijipi, Old Money, Hippie, Perroflauta, Espiritual, Indie, Hipster, Moderno, Alternativo, Estetic, Emo, Gótico, Punk, Metalero, Rockero, Skater, Surfer, Raver, Tecnokid, Reggaetonero, Trapero, MDLR i molts més que ja girem després.
0: Molt bé, has respirat?
1: Per favor.
0: Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Com et dius tu?
3: Isaac.
0: Isaac, des d'on es truques?
1: Isaac, et dic?
3: Des de Castelldefels.
0: Molt bé, Isaac, tot bé? No sí. Estàs bé, no estàs bé. No
1: Isaac!
0: Estàs bé.
3: No, és que... bueno...
0: Què et passa?
3: Les classes, que agobien molt i ja posen exàmens, els profes.
0: Ja t'han posat el primer examen?
1: Joder, en sèrio?
3: Sí.
0: De què?
3: Sí.
0: De què?
3: De mates, d'anglès i demà posen de català.
0: Dios!
1: A més, són tres bales dures, eh? Anglès, mates i català són xungos, aquests.
3: Sí, sí, són xungos, són xungos.
0: I com veus aquest curs, tio?
3: Complicat, complicat.
0: Pobre Isaac, no provarà ni una, eh?
1: Aniràs a setembre, Isaac?
0: Sí, de l'any que ve.
3: No.
0: No?
3: No ho sé.
1: Si copies bé, tranquil, no passa res.
0: Quin curs?
3: No, sí, sí, tinc una nena al costat que és més llesta que jo que sé.
0: Hola, que cabrons!
1: Sí, sisplau, no incentivem la còpia. Ben fet, Isaac.
0: Quin curs fas?
3: Tercer
0: d'ESO, molt bé.
1: Bueno, Isaac, quin tipus de nena t'agrada del col·le? Per exemple, t'agrada més pijites, t'agrada més xonis... Com t'agraden a tu les noies? O els nois?
3: Cayetana.
0: Cayetana.
1: Ah, Cayetanes, en plan, amb la creu penjant i a missa.
3: No. Ah. Sí, entre... És una barreja entre xonis, Cayetanes i pijas.
0: Mare xoni, meva. Cayetana i pija. Bueno, vale.
3: Tot en un.
1: Vaya vale. Invento.
0: Molt bé.
3: No, no, t'ho juro, eh?
0: Per tant, tu ets xoni, Cayetano i pijo?
3: No.
0: No, què ets tu?
3: Normal.
0: Tu ets... Bueno, però una cosa, a veure.
1: A veure, tots normal. Són normals, eh? Isaac, des d'aquí volem dir ja de primeres que, a veure, tots aquests tipus de persones són normals. Vale, no, ara no diem ara que són bitxos raros, com els otakus.
0: Però tu com et definiries? Series cani? Series... gamer? No sé.
3: Home, pues, a veure... Clean cani, em defineixo.
1: Clean cani?
0: Clean cani,
1: cani
0: vale.
1: Limpio.
0: Vale.
3: Sí. Sí,
1: no fumes petes ni et rapes la sella, això vols dir, no?
3: No, soc...
0: Molt bé.
3: Soc clean cani.
0: Molt bé, tio, pues que vagi molt bé tercer d'ESO i els exàmens, vale?
1: Ànim, xato.
3: Abans de penjar, què? Us vull fer una pregunta.
0: Dius.
1: Mare de Déu.
3: La Marta, jo me'n recordo que va parlar amb un italià.
0: Sí,
3: que havia quedat.
0: Sí.
3: Va anar?
0: No, no hi va anar.
1: No hi va anar. Però un altre dia, tranquil, que nosaltres anirem que volem pizza gratis.
0: Això sí. Ah, tu volies ser el CEO, eh, Isaac?
1: Mira-lo, l'Isaac, eh?
3: Sí, eh. Pues truques, la veritat.
1: Truques dimecres i li preguntes amb ella, a veure què vol fer, vale?
3: Vale.
0: Vinga, nena.
1: Vinga, xaval.
0: Adéu. Adéu.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Hola.
4: Sí.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Som la Paula i la Judit.
0: Que guapa és la Paula i la Judit, no?
5: Ja, una mica, bastant.
1: Paula i Judit, abans de dir quina categoria de persona us agrada, què us considereu vosaltres? Sou pijites, més xonis, què sou?
5: Sí, bueno, una mica entre pijita i hippie.
0: Entre pija i hippie, vale.
1: Vale.
0: Molt bé. O sigui, que són pija, o sigui, que van de hippies i de modernes, però després tenen una casa a la Cerdanya,
1: exacte.
0: Saps?
1: Ja està. Però tenen un pisito en Provenza, saps?
0: Ah, vale, perfecte. Clar.
5: Correcte, correcte.
0: Molt bé, i què us agrada? Quin tipus d'home us agrada a vosaltres?
5: Pues bueno, a la meva amiga crec que, no sé, pijos así... tontos.
0: Tontos? Sí,
1: pijos tontos?
5: Sí.
0: Vale.
5: Sí. Nens petits li agraden. És una mica
0: saltacuna. Li agraden nens petits?
1: Però un moment, parlem de la maduresa, oi? No parlem del tema il·legal, perquè és que si no, aquí semblem la illa d'Epstein.
5: No, por fi. Il·legal res.
1: Ah, vale, il·legal res. O sigui, que li agraden tios immadurs, no és que siguin nens petits, oi?
5: Sí, correcte.
0: Ah, vale, jo, bueno. I tu?
5: I a mi, pues, a mi m'agrada l'estil aquest com gotcore.
1: A veure, repeteix. Gotcore.
0: Gotcore.
5: No, Cor Core.
0: Cor Core, i això què és?
1: Estem aprenent coses avui.
5: És com l'estil aquest, no sé, com de vestir una mica així en xet, com de muntanya, saps?
0: De muntanya.
1: O sigui, perrofla, una mica perrofla, excursionista o no?
5: No, no, perrofla no. D'aquests així com amb estil, saps?
0: Que van a la muntanya perquè són pijos. O sigui, que van super amb estil cap a la muntanya.
1: Amb Salomón, no porten ketchup, porten Salomón.
0: Clar, van amb marques a la muntanya.
1: Sí, no?
5: Correcte, sí, d'aquests.
0: Vale, vale. I que t'agraden esportistes, doncs.
1: Però amb esportistes amb barbeta i un pendiente, rotllo basco, no? Un perfil basc podria ser?
5: Sí.
0: Vale, vale. Vale.
1: L'hem catat.
5: I amb el rotllo, el pentinat aquest que és així com ho diria?
1: Un mulet.
0: Un moicano, un mulet, algo així, no?
1: Algo així, sí,
0: vale,
1: sí.
0: Vale.
1: Moicano, però no demasiado semao.
0: Sí, tu ara te'n vas a la Cerdanya i et trobes un excursionista pijillo amb mulet ben vestit, se te caen les bragues, nena?
1: Clar,
0: de veritat,
1: clar.
5: Sí, totalment.
1: Sí. En comptes de caçar bolets, li menja el bolet.
0: I es corre, diu la
1: Paula. Ah, et corres?
0: Ho ha dit, ho ha dit.
1: Per favor, com li posa la quechua.
5: Oi tant.
0: Has tingut mai algun nòvio així?
5: Sí, bueno, sí,
0: rollitos.
5: ¡Dios! Novio, no, rollitos.
1: Rollitos de primavera.
0: Molt bé, guapa, doncs pues que vagi molt bé.
1: Adéu, noies, que vagi bé.
0: Adéu, adéu. Quin és el tipus de persona que t'agrada quan vas a lligar? Vinga, va.
2: 93 545 68 68.
0: Hem començat parlant de gayetanos i gayetanes, eh? De moment, pijillo.
1: Sí, sí, i després hem acabat amb aquesta categoria nova, que no sé ni com es diu, però que és el típico perfil de tio de muntanya, però pijete.
0: Sí.
1: Amb un penjall i el mulet, molt bé.
0: Hola, bona nit.
4: Hola.
0: Hola, qui ets tu? Quins ànims?
1: Sembla el King Africa Bomba.
4: Soc el Yasué, de Terrassa. Yasué. Què tal?
0: Molt bé.
1: Yasué.
0: Yasué, de Terrassa, que és el
4: Jesús,
0: que m'està...
4: Jesús.
0: Jesús.
1: Pensava que tenia un nom bíblic, eh, Yasué?
0: Sí, bueno. També, bueno. Jesús, a veure, què t'agrada a tu?
4: A veure, es posem seriosos, ¿vale?
1: Bueno, a veure.
0: Què ha passat?
4: A mi m'agraden els dos gèneres, ¿vale?
0: Bueno,
1: o sigui, ets bisexual, perfecte.
4: Tant home i com dona.
1: Vers. Molt bé.
0: I què?
4: A veure, m'agraden, pues, doncs, que siguin morenetes. Morenetes, sí.
1: Sí, morenos i morenes, no?, amb les dos sexes, yeah, vale. Sí.
4: I també, doncs, que siguin... No sé, m'agraden molt les persones que són d'Amèrica, saps? De Llatinoamèrica.
1: Vale.
0: Sud-americans.
1: Latinos o latines, no?, una mica.
4: Vale. Exacte.
0: Quina és la teva nacionalitat preferida per liar-te amb algú? A veure...
4: La meva nacionalitat preferida.
0: Sí,
1: dins del món de Sud-amèrica, amb quin país et quedes?
0: Si haguessis de preferir un tio o una tia, a quin país triaries, a veure?
4: Escolliria, com per exemple, l'Equador, Colòmbia, Venezuela, totes aquestes zones, Centroamèrica també.
1: Estàs dient tot el mapa?
0: No, sí, clar.
1: Ell no té preferència, eh?
0: Perquè tu ara mateix, si tinguessis el mapa de Sud-amèrica, quins països li podries fer check com a persones que t'hi has liat?
1: Uf.
4: A veure, jo ara, doncs, tinc parella, d'acord?
0: D'on és?
4: De Nicaragua.
0: De Nicaragua. No para, no para.
1: Sembla la cançó de la gozadera, amb tots els països.
0: Per tant, t'has fet venezolanos, t'has fet cubans?
4: No, ojalà, saps?
0: Ah, o no?
1: Ah, cubans no.
4: De moment, Nicaragua. De moment, Nicaragua.
0: Vale.
1: Jo vull fer una pregunta que sé que farà mal a alguna persona, però en comptes de dir els països que et faries, tens algun país que no et faries ni de conya?
0: Dios!
4: A veure, aquí les coses es posen una mica polèmiques, eh?
1: Endavant!
4: Mira, a mi no m'agraden les persones... A veure, depenent la bellesa, saps?
0: Vale, però estem dient de
4: països. Però no sé.
1: Sí, si has de dir un país que no...
4: Tinc com una percepció desagradable dels països de l'Àfrica.
1: Això es diu racisme.
0: No t'agraden, sigui, físicament no t'agraden. Bueno, és una opinió respectable.
1: No, evidentment.
0: Igual
1: escolta,
0: que si a algú no li agraden...
1: els pèls rojos.
0: Exacte, doncs no li agraden els pèls rojos.
1: O les roses, o els rosos, clar, ja està, és així.
4: Sí.
0: A veure,
4: abans que res, no vull que ningú s'ofendi.
1: A mi m'ha ofendit.
4: Oh, lo siento.
0: Oh, vale, va.
1: Calli.
0: Gràcies, que vagi bé.
1: Adéu. Adéu.
2: Truca'ns ara al 93 545 6868.

0: 8.
1: Torna l'Octoberfest d'Anyós Parc.
0: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
1: Els dimecres, after work amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
0: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
1: Octoberfest d'Anyós Parc, en col·laboració amb ITPA. T'hi esperem. Prost!
2: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
3: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
2: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 12:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
3: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
4: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
5: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
6: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
5: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
7: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
8: Què fas, que no ens truques? 93 545 68 68.
9: Flash Urban.

0: Moving to the Sun, és el Hagel, el Flash Urban.
1: Moviendo el sol.
0: És el mateix que canta la cançó de Jamaica amb Bam Bam, saps?
2: Ah, sí?
0: Sí.
2: No és la mateixa, no?
0: No, és el mateix artista, el Hagel.
2: Ah, vale, sí, el Hagel. Sí, home, sí, és el DJ,
0: clar.
2: Bam Bam. Els Bartas Bersant,
0: Joan. Favor.
2: Boníssima.
0: Vale, ha arribat el moment, us hem de dir una exclusiva, una cosa que passarà el proper dia 3 d'octubre, i jo estic molt nerviós.
2: Serà un dissabte, vale? O sigui,
0: ah, sí?
2: Aneu apuntant al calendari, això que direm, perquè és molt gros. És molt gros.
0: El dia 3 d'octubre.
2: 3 of October.
0: Hi ha un poble que es diu Martorell. I a Flash FM hi muntarem el Flash Urbà!
2: Toma, Jeroma! Toma, Jeroma!
0: Atenció, el dia 3 d'octubre farem programa en directe des de la Casa de Cultura de Martorell!
2: Molt bé!
0: Vamos! Hi haurà el Tomàs Poal!
2: També el Miquel González!
0: I també hi sereu vosaltres, que vindreu de públic i podreu veure com fem en directe el programa. Vinga!
2: És superfàcil, us volem allà a Martorell, a la Casa de Cultura, perquè celebrarem la festa del Roser, del Vi, sí, o tota la moguda que es celebra allà, i a més estarem nosaltres.
0: I a sobre, si ets els 20 primers, tindràs un premi!
2: Què?
0: I quin serà el premi?
2: Un sopar amb nosaltres.
0: Oh!
2: A un hot dog.
0: Dios!
2: Els nostres hot dogs.
0: I a més, quan acabi el programa en directe, hi haurà festa de 2 a 5 de la matinada al pàrquing del Vapor amb el Sergi Domena.
2: Xiu-xiu!
1: El Vapor.
0: A la festa del Roser a Martorell el dia 3 d'octubre. Programa en directe del Flash Urbà.
2: I tu perdràs? Jo sé que no t'ho perdràs, i tu vindràs. Serà molt guapo.
0: Va, va, va, va, va, va, va. I avui estem preguntant quin és el tipus de persona que més t'agrada. Pijo, pija, otaku, choni...
2: Una mica de tot, Cayetano, gitano, boliviano... Ens podeu dir també els trets físics de la persona, si us agraden alts, baixets...
0: Doncs vinga, va, truca'ns ara.
3: 93-545-68-68.
0: 93-545-68-68. El tipus de persona que més t'agrada quan lligues o quan lligaves i ho vas aconseguir-ho, i què tal viure amb aquest tipus de persona, saps?
2: Exacte, pot ser de nacionalitat, també si, jo què sé, us mola una persona amb el cul molt bonic o un cul més discret, com vulgueu.
0: Doncs vinga, va, truca'ns ara. Tens el telèfon lliure.
3: 93-545-68-68.
0: Les mans a l'aire. Cintura sola. Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Com et dius tu?
4: Mario.
0: Mario.
2: Vaquerizo.
0: És a mi, Mario, des d'on truques?
4: Ara mateix és de Sant Cugat.
0: Ah, sí?
2: Molt bé.
0: Molt bé. I escolta, quin és el tipus de persona que t'agrada?
4: Mira, jo tenia mi prototipo, però ho he canviat ja amb els anys. Quan tenia 20 anys tenia, pues, tenia que ser morena amb els ulls clars.
0: Vale.
4: Ara ja ho he canviat. Ara ja no, ara ja, pues bueno, ens adaptem.
2: Alhora?
4: Sí, em fixo més amb la personalitat de la persona, la veritat. Com que sigui bona.
0: Sí, està molt maco, però sempre el primer que veus quan coneixes algú és el físic.
2: Aquest home fa molt que no folla, llavors es menjaria un meló ara mateix.
0: Literal, eh?
4: No, la veritat que no. Però a veure, si m'he de quedar amb, pues, chica morena con ojos claros, sin ninguna
0: duda. Vale. Sí, és el teu prototip.
2: Rotllo Megan Fox, no? És el teu mega bombazo, o què?
4: Algo espectacular, així. Espectacular, sí.
0: Dios, se l'ha parat. Molt bé, gràcies, que vagi bé.
2: Adéu.
3: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Vindràs a Martorell a veure'ns en directe com fem el programa?
2: Estarà guapo, farem bromes telefòniques en directe, moltes sorpreses, molts jocs i xupitos.
0: Dios!
2: Joder.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, qui ets? Qui ets tu?
2: Perdó, què fas?
0: Bueno, vaig a penjar aquest nen, perquè no, saps?
2: Aquests graciosos que no fan gràcia no mola.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Berta.
0: Des d'on es truques, Berta?
6: Tio, Berta.
5: Des de Lleida.
0: Has vist aquest vídeo, Berta?
5: Què?
2: Has vist el vídeo de Tio, Berta, o no?
5: No.
2: Ah, vale.
0: I es patja, bueno.
2: I es harta, sí.
0: Berta, tens nòvio?
5: Sí.
0: Ah, sí? Com es diu?
2: Berto Romero.
5: Ai, no, que això estarà bé amb mon pare. No.
0: Sí o no, Berta? Ara tens nòvio o no?
5: No.
0: Sí, com es diu? Com es diu el nòvio?
5: No ho puc dir.
0: Com?
2: Va, digues la lletra del nom, va. Almenys et dones això. S-M...
0: Berta?
5: Voy, és que me fa vergonya.
0: No, Berta, si som col·legues, tia.
2: Més has trucat tu.
5: Vale. Comence per L.
0: Per L. El Lluís.
2: El Llorenç.
5: No.
2: Ah! Ah, real que es diu Llorenç.
0: O Lluís. O,
2: quin és?
5: Sí.
2: Lluís! Sí, amb el Lluís.
5: No, Lluís no, Lluís no.
0: Com ah, és? Llorenç.
2: Llorenç? Sí, sí. Bueno, i el Llorenç com és? Cani, pijo? Com t'agraden a tu els tios?
5: Cani.
0: T'agraden canis, a mi també, Berta. Molt bé.
5: A veure.
0: Molt bé, però cani que porta...
5: el... La ratlla de la sella.
0: Dios! Això és molt cani, eh?
2: Xan del PSG?
5: Sí.
2: Mare meva.
0: Dios!
2: El Beni Júnior t'agrada, eh?
5: Sí.
2: Ja, ja.
5: I el Moras.
0: I va al gimnàs?
5: Claro.
0: Va, és que és molt cani, eh?
2: Clar. Però ha d'anar al gimnàs aquest de calistènia, saps?
0: Ah, sí,
2: perquè no
0: sí.
2: vol pagar el gym, perquè això és per a pringaus.
0: Clar, és veritat.
2: Exacte.
0: Molt bé.
5: Claro.
0: I va vestit de xandall, no? Amb pantalons de xandall.
5: Sí.
0: Dios, és molt cani el teu nòvio, eh?
2: I es posa un buf per sortir de festa i que no el reconegui la policia. Però en veritat
5: no,
2: és un pringau.
5: No, no, no arriba tant, no arriba.
2: Ah, vale, és medio cani.
0: Molt bé. I diria més coses, però no ho diré perquè ets petita.
5: Bueno.
0: Gràcies, Berta, que vagi bé.
2: Adéu, Berta.
5: Espera, espera, espera, espera.
0: Què?
5: Vols ficar una cançó?
2: No, no, no.
0: No, no Berta, no.
5: Sisplau, coqueta, coqueta.
2: Croquetes? No.
5: Porfa, porfa.
0: Adéu, Berta.
2: Adéu, Berta.
0: Adéu, Cari.
2: Ciao, ciao.
0: Quin tipus de persona t'agrada?
3: 93 545 6868.
0: Ha sortit el primer cani. Jo sóc molt feliç perquè jo també sóc cani.
2: Ah, sí? I a tu com t'agraden?
0: Canis.
2: Déu meu senyor.
0: Hola.
6: Hola.
0: Qui ets?
6: Bona nit.
0: Bona nit. Com et dius?
6: Estic José. Estic amb el meu amic, es diu Iker.
0: Molt bé, José. Què t'agrada a tu?
6: Doncs a mi m'agraden les dones en general, no tinc cap preferència. Bueno, una miqueta sí, les morenes m'agraden bastant.
0: T'agraden morenes,
6: però no
0: doncs.
6: Faig fàstic a rúbies, a pèl roges, ni a res.
2: Pots canviar de divisió fàcilment, no?
6: Sí, no hi ha cap problema.
0: I de personalitat?
2: Clar, quin rotllo.
6: De personalitat, doncs no sé, m'agraden que estiguin una miqueta trastocades. Tinc també preferència per això, no sé per què, però bueno.
0: Tu estàs loco?
6: Sí, una miqueta, suposo.
0: Mm-hmm.
2: Però,
6: per a cada loco su loca, no?
2: Però, molt ben dit, però trastocada també ha de tenir un estil a part, doncs que, jo que sé, més pija, o més rotllo choni amb les Air Force, o jo que sé, los aretes...
6: No, pija no, m'agraden... No, mira, el meu company, el Iker, diu que rotllo choni, jo no.
0: No,
6: no per a mi no. A mi m'agraden més rotllo de calle, les callejeras.
2: I això què és? Ah, més poligonera?
6: Ratxetes.
2: Ratxetes.
0: Poligonera, això què és? Animal print amb aros i menjant xiclet?
6: No, no, no sé, o sigui, m'agrada, no sé, una xica de calle.
2: Ah, urbana, rotllo pantalón cargo de camuflaje, pantalón cargo camuflaje i també les Air Force, no? Una mica el rotllo així.
6: Por ejemplo, y si no, una pedazo de gòtica.
0: Gòtica, o sigui, bueno, pues, per no agradar-te, per agradar-te tot, ja, al final.
2: Sí, sí.
6: Sí, home, a veure, m'agrada tot, però tinc preferències, com tota persona de bé, no?
2: La gòtica fa pinta de que quan vas al llit amb una gòtica et clavarà un punyal al pit, eh?
0: Ah, sí?
2: És que hi ha algunes gòtiques que fan pinta de cuidado, eh?
6: Firmo con todas las condiciones.
0: Ah. Tu has tingut alguna parella gòtica?
6: No, mai.
0: Mai.
6: Ja arriba el moment, suposo.
0: Bueno, pues vale, pues si vols et busquem una parella gòtica.
6: Canviem la sang i el que no és la sang.
2: Tenim oients gòtics aquí, tenim de
0: sí,
2: tot.
0: Sí, tenim de tot, nosaltres.
6: Sí, no tinc preferència, llavors.
0: Molt bé, José, que vagi
6: bé, tio. Tanto.
0: Vinga,
6: ens veiem.
2: Ciao, ciao.
3: Aquest programa serà pitjor que una ressaca. Escoltes el

0: Baix Urban passen coses com aquesta.
1: Me cago en la puta mare de puta merda de música i de tot el que esteu venent, eh? Me cago en la puta.
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

0: Feu un bailoteo, que és el que estem fent ara mateix aquí al Flash Urban. Un bailoteo de personalitats.
1: Baila, baila, baila, baila.
0: Hola, bona nit.
2: Sí, què vols?
0: Dios, si ahí som tots.
1: La vi, Josep. Què tal, iaio? Com va?
2: Sí, molt malament.
0: Malament, per què?
2: Perquè entre teus sembla molt malament, cony. Jo truco aquí per parlar amb vosaltres.
0: Vale, doncs parla. Quin tipus de dones t'agrada a veure?
2: Si sou el millor programa que hi ha al món.
1: No, no, si ningú diu el contrari. Però t'estem fent una pregunta. Avi Josep!
2: Que no t'he sentit, digue'm.
0: Que quin tipus de dona t'agrada?
2: Tipus de dona... bueno, mitja estatura, ben... ben...
1: Estatura.
2: Ben... bueno, ben proporcionada i que sigui fiel.
0: Que sigui fidel, ben proporcionada i mitja estatura.
1: No, no ha dit
2: que sigui maca i, bueno, una cosa impossible.
0: Com, com?
2: Una cosa impossible.
0: Una cosa impossible, dius, que sigui fidel.
2: Sí, això no es troba, però bueno, què has de fer? Mastegar-te un tiro? Pues no.
0: No, a tu, això mai. A tu quants cops t'han posat les banyes, tio?
2: A mi, moltes.
0: Pobre home, aquest home no li ha anat bé la vida.
1: No.
0: Aquest home no n'he de dir.
1: Però has anat al psicòleg després o ho has arreglat tot amb whisky, com faig jo?
2: No, no, jo no, no tinc diners per anar al psicòleg.
0: El de la Seguretat Social?
1: Però per pagar-te mòbil, sí, si no, home, no pares de tocar.
2: Tinc de 3 anys, no? Escolta, el psicòleg és un luxe a l'alcance de molt poca gent.
0: A veure, anem a lo que anàvem, sí. Avi,
2: sí,
0: Josep.
2: Sí, mana, mana.
0: Quants cops t'han posat les banyes, a tu?
2: Pues multitud, no podria comptar.
0: Per això has acabat tan malament a la vida.
2: Home, malament, malament, tampoc.
0: Home, és que truques cada dia en aquest programa.
2: Mentre pugui. Mentre vosaltres, quan arribeu a la nostra edat, mentre puguin menjar i estar més o menys al dia, anar fent el recado...
0: De quina edat estem parlant?
2: Eh?
0: Que quants anys tens?
2: Estem parlant entre 68 i 71.
0: Ah.
1: Per què no dius l'edat, si literalment ens has dit 3 anys de diferència? Mare meva, avi Josep. No ens ho poses fàcil.
2: Vosaltres quina edat estem parlant?
0: Jo tinc 30.
1: Sí, jo entre 28 i 28 i mig.
2: Vosaltres us queda molt que mamà, eh?
0: Dius, tio, oiga.
1: Sí, no, no. Té raó.
0: Va, vinga, que vagi bé.
2: Sempre ens estigueu que sigui respectat.
0: Ale, vinga.
3: 93-545-68-68.
0: És molt passat, eh?
1: A tu et queda molt que mamà, eh? Ho ha dit aquest home.
0: No, no, sí, sí. No, cap problema. Quin tipus de persona t'agrada? Vinga, va, estem fent recompte de les personalitats que us agrada per quan aneu a lligar o quan vau lligar, si és que vau aconseguir el tipus de persona que t'agrada.
1: Exacte, i si, per exemple, vau aconseguir aquest tipus de persona i després ha canviat, perquè, per exemple, hi ha molts otakus que suposo que a partir d'una edat poden canviar.
0: O fumetes, que després canvien, saps?
1: Canvien i de sobte pues, es porten smoking, porten americana i ja els hi toca una vida més de banquero. Pues,
0: o drogates que després ara fan running, saps?
1: Uah, això està ple, eh?
0: També.
1: Bueno, i gent que fa running, que es droga a saco,
0: Dios.
1: És una raça molt heavy, dels que fan crossfit, per exemple,
0: sí.
1: I els findes es rebenten, però vamos, jo puc dir molts noms ara mateix.
0: Ah, sí?
1: No els diré.
0: Ah, sí?
1: Per respecte.
3: Sí. 93 545 68 68.
0: Vinga, va, tens la línia disponible abans que torni a trucar aquell avi, sisplau, que truqui algú.
1: Vinga, vinga, vinga.
0: Hola.
4: Hola, sóc el

0: has participat abans. Vinga, va, adéu. Hola.
1: Hola.
0: Hola.
2: Sí.
1: Sí. Què diu, pobretes?
0: Com et dius?
1: Soc en Ricard.
0: El Ricky.
2: Ricky, Ricky, Ricky.
0: Ricard, des d'on ens truques?
1: Doncs mira, de Vigues i Riells.
0: Perf. I quin tipus de persona t'agrada, tu, a veure?
1: Doncs entre xonis i pijites.
0: Dios!
2: Què vol dir això?
1: Doncs si ets xoni, que sigui xoni, però que tingui un toc de pijita.
2: Ah, vale, con el Louis Vuitton encima, ¿no? Con la raya de los ojos, pero el Louis Vuitton també.
1: Ah, tampoc et passis. Tant no.
0: I,
1: no
0: sé. I tu quin tipus de persona ets, Ricard?
1: Jo... Pues una mica cani. Una mica cani.
2: A veure, avui què portes posat, per exemple, de roba?
1: Doncs porto la roba de la feina.
2: Bueno, i traient la roba de la feina, vull dir, què portes de normal?
1: Va en xandall, sempre. Amb i xandall. No del PSG.
0: Vale.
2: Clar.
0: Jo avui ho deia el Tomàs aquesta tarda, jo ho accepto, jo sóc un cani català. Sóc cani, però català, saps?
2: Clar.
1: Correcte.
2: Que absolut, mama molt de la cultura catalana, saps?
0: Clar, és com més chill, sí. Saps?
1: Bueno. Això sempre.
0: Molt bé. I t'has fet mai una xoni pija?
1: Sí, bueno, la meva dona és mig xoni i mig pija.
0: Molt bé.
2: Vale, pues fes una descripció ràpida de com va vestida la teva dona, per exemple, un dia com avui.
1: Un dia com avui, doncs podria anar amb malles i amb un top i potser una jaqueta d'aquestes maqueres.
0: I tu orgullosíssim.
1: Home.
2: Vale, ara he entès l'estil, eh? Ara he entès l'estil, eh? Rollo jaqueta de chupa de cuero con top i Converse també, no? Això és una mica xoni pija.
1: No, Converse no, una Nike.
2: Ah, una
0: clar,
2: Nike.
0: Clar, és del plan, és xoni, però el que té és de marca, és pija, saps? Perf.
1: I tant.
0: Molt bé. Molt estem bé, aprenent molt avui, Ricard? És molt heavy, eh?
2: Sí, sí. Mm.
1: Molt bé, Ricard. No marxaràs a dormir sense saber res nou.
0: Exacte, efectivament.
2: Gràcies, Ricard, per tota la teva font d'informació.
1: Adéu,
0: adéu, adéu.
3: 93 545 68 68.
0: També podeu dir si us agraden guiris.
2: Els guiris, també, clar. Estan de moda últimament. I a Barcelona molt més, que està ple.
0: Molts.
2: Fora d'aquí.
0: N'hi ha molts. Cada dia més.
2: Bueno, i també als marroquins li agrada molt a molta gent, eh? Va trucar l'altre dia una noia que era el seu estil.
0: També.
2: I aquí també. Bueno, aquí hi ha de tot.
0: Hola. Hola.
4: Hola. Buenas.
0: Hola, que no contestes. Com et dius?
4: Jordi Guerrero.
0: Jordi Guerrero, des d'on es truques?
2: Guerrero.
4: Des de Barcelona.
0: Què t'agrada a tu, Jordi?
4: A mi les negres.
2: Vale. Algun país en concret o en general?
4: En general.
2: En general, vull dir, però a veure, deu haver alguna, jo què sé, més de, no sé, negres del Brasil, negres de l'Àfrica, quin rotllo?
4: Cubanes.
0: Ah, vale, negra cubana. Vale.
2: O sigui, t'agraden també, amb respecte ho diré tot, eh? Però rotllo colones, no?
4: Per dir-ho així.
2: No, però... Millor que segueixi descrivint ell, perquè si no ens fotem en un jardí... Vale, a veure, has dit...
0: Descriu el que t'agrada.
2: De moment has dit negres, cubanes i gordes.
0: Ho digui ell sol. Jordi, què t'agrada? A veure.
4: De tot.
0: No, va, descriu el que estaves dient.
4: Així, com t'ho he dit.
2: Vale, vale, bueno, vale, pues, perfecte. Pues, ens ha quedat clar.
0: I tens una parella que sigui cubana?
4: No.
0: Bueno, així estàs.
2: No, és que jo no vull parlar perquè si no vaig a la presó.
0: No, què anaves a dir?
2: No, anda. Quita.
4: Parla.
2: No, ja has parlat tu suficient pels dos. Venga.
0: Molt bé, Jordi, adéu.
2: Vinga, xau.
4: Adéu.
3: Ens agradaria disculpar-nos d'absolutament res. Flash Urban.

0: Una cançó que es diu Dardos.
1: Dardos. Maki.
0: Romeo Santos i Prince Royce a través del Flash Urban. Quin tipus de persona t'agrada? Vinga, va.
2: Truca'ns ara.
3: Va, va, va.
2: 93-545-68-68.
0: Ens dius quin tipus de persona t'agrada, si has aconseguit mai liar-te o no, liar-te amb un tipus de persona que t'agrada.
1: Clar, perquè potser t'agrada un tipus de persona, però també tens una fantasia, no? Com el xaval d'abans que ha dit que li molen xonis, però que una emo li molaria, una gòtica. Mm-hmm. Que mai s'ha fet una gòtica, però dius, uf.
0: Però una persona és emo i gòtica de per vida?
1: Clar, és el que et deia abans, que jo crec que amb l'edat o amb el canvi d'entorn, de parella o de feina, pots canviar. O fins i tot hi ha gent que a priori no té cap tret característic i de sobte als 40 se vuelve o choni o emo o otaku, eh?
0: També, també.
1: Cuidao.
0: Vinga, va, què t'agrada a tu?
3: 93-545-68-68.
0: Recordem que podeu demanar bromes telefòniques, que avui encara no n'hem fet cap.
1: Vinga, vinga, demana la teva a través del WhatsApp de l'Urban, 699-69-69-69. I escolta, si algú té algun amic o amiga otaku, podria ser una bona broma. Cuidao.
0: Hòstia, sí, eh? Molaria molt.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Si vols demanar una broma telefònica, estem oberts per tu.
1: Va, va, va, va, va, va, va.
0: Estem oberts de bat a bat.
1: Abrete sésamo.
0: Dios!
1: Sésamo aventura.
0: I recordem, que ens veiem el dia 3 d'octubre a Martorell. Farem el Flash Urban en directe en públic, que podreu venir.
1: Serà tot un espectacle, malabares, trapecistes, jo escupiré foc, el Miquel es fotrà espases a la boca, serà increïble, eh?
0: Serà brutal. Ens truques?
3: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Han sortit Cayetanas. Han sortit Pijos.
1: Vale.
0: Han sortit molts canis, de moment, eh?
1: Sí, jo ja sabia que el cani seria el que guanyaria, aquí, de moment.
0: És que el cani agrada.
1: El cani agrada molt, i més als nostres oients. Clar, és que Flash és una emissora cani, no? Podem dir.
0: En el fons, sí.
1: Jo crec que en el fons el nostre cor és bastant de cani, ara mateix.
0: I orgullosos que estem, eh?
1: Ara.
0: Clar que sí.
1: És una ràdio de gitanos i bolivianes.
0: No! No, home, no.
1: És que és un comentari que he llegit a Twitter.
0: Ah, vale. Hola, bona nit.
4: Hola, buenas noches.
0: Hola, qui ets tu?
4: Hamza.
0: Què?
1: Hamza?
4: Hamza.
0: Hamza,
4: de Barcelona.
0: Hamza, de Barcelona. Què t'agrada a tu, Hamza?
4: Y me gusta mucho España, española, catalana.
1: T'agraden catalanes, Hamza?
4: Mucho, mucho, mayores, mucho.
0: Ah,
4: mucho,
0: grans, casa, sí. Catalanes sí, i grans.
4: Dinero, casa, todo. España, vivir gracias a Española gratis.
0: Com,
1: ah, que vol viure a Espanya gratis gràcies a una espanyola.
0: Ah, bueno.
1: Pues Hamza, pues mejor trabaja, ¿no?, en vez de esto.
0: Sí, ¿no?
1: No, no vols valorar...
4: Pedro, Pedro no deja trabajar aquí a mí. Pedro, decir, yo
0: sí. Bueno, m'entero de res de lo que está dient el Hamza, ¿eh?
1: De verdad, ¿eh?
0: De veritat, ¿eh? T'haurem de penjar Hamza. Hamza,
1: fora!
0: Por favor, amb el Hamza. Aquest no vol treballar res.
1: No, clar, vol viure del cuento, que és això.
0: Home, no.
3: 93-545-68-68.
0: Del cuento ja vivim nosaltres, escoltant les vostres històries.
1: Exacte, perquè vaya Quentin Tarantino que tenim aquí a sobre amb vosaltres. Sí,
0: hola.
5: Hola.
0: Hola. Hola, qui ets tu?
5: Em dic Javi.
0: Javi, des d'on has trucat?
1: Xavi.
5: De Vilafranca al Penedès.
0: Molt bé. A veure, què t'agrada a tu, Javi?
5: A mi m'agrada... A veure, en veritat, tinc parella.
1: Vale.
5: Però m'agraden molt morenes.
0: Morenes. La teva parella és morena, sí. Doncs.
5: Exacte.
0: Molt bé.
1: És d'aquí, la teva parella, o...?
5: Sí, també, també. És quasi veïna meva.
1: Ah, vale. Vilatranca, molt bé.
5: Vilatranca, exacte.
0: I de personalitat?
5: Bueno, de personalitat m'agraden també que siguin extrovertides, que no parin de moure.
1: Mm-hmm. Extrovertides, però t'agrada més pijas, xonis, una mica macarrilla, el rotllo, saps?
5: Pijilles, pijilles. La meva debilitat és pijilles.
0: Vale. Javi, i la teva dona com es diu?
5: Mireia.
0: I la Mireia què li agrada? Està aquí amb tu?
5: No. Ara no està. Està estudiant perquè està a la universitat i ara mateix està estudiant.
0: Ah, vale, perfecte.
1: I tu quants anys tens, perdona, Javi?
5: Jo tinc 21.
0: Ah, 21
1: anys. Sembles més gran per la veu, eh? Se'l veia més madur, més un home de 40.
0: I tu quin tipus de persona ets, Javi?
5: Jo soc una persona pues, una mica activa, en tots els sentits, mm-hmm. I molt esportista, això sí és veritat.
0: Vale, ets un esportista, ets un gimbro.
5: Exacte.
0: Vale, per tant, a la teva noia li agraden els gimbros.
5: Sí.
1: Una mica cani, no? Cani
5: pijo. Espero que només li agradi un gimbro, però si li agraden...
0: Bueno, com a estil de personalitat. No siguis tòxic, Javi.
1: Home. A veure, Javi, ja t'avanço que no para de mirar tios catxes pel carrer, vale? I no passa res, això ho fem tots.
5: No, sí, jo li dic a vegades, dic, mira aquest tio més catxes que hi ha aquí costat.
0: Però mirar, és mirar, tothom mira, no? Vull dir, joder, mirar, és mirar.
1: I és molt divertit amb la parella dir, mira que culo, mira que abdominales, mira que catxes, mira que braços, està molt bé, és divertit.
0: Es queda allà i punto.
5: Sí, sí, clar, clar.
0: Molt bé, Javi. Pues digue-li alguna cosa maco a la teva parella, no?
5: Sí, bueno, pues que l'estimo molt, vale. I que espero sempre estar al costat d'ella perquè és un amor de persona.
1: Això és molt maco.
0: Molt bé. Com us vau conèixer?
1: El gym.
5: Ens vam conèixer a una discoteca que és de Vilafranca, que es diu La Referència.
0: Ah,
1: doncs pues mira, molt bona referència per trobar l'amor, veus?
5: Sí.
0: Molt bé. Bueno, pues moltes gràcies, Javi. Un petó. Que vagi bé.
1: Adéu, xaval.
5: Adéu a vosaltres.
0: Adéu, adéu. Vinga, va, que arribarem a les 9. Abans, però... Manuel Turizo.
1: Per favor.
6: Ens agradaria disculpar-nos.
7: D'absolutament res. Flash Urban.

0: És la cançó que posem cada dia a les 9 perquè els nens se'n vagin a dormir i si no hi vagin, que no, si no hi volen anar, que no hi vagin. És exacte. Igual. Però que no truquin al programa, vale?
1: Escolteu i ja està. No truqueu.
0: Efectivament. I així comencem aquesta nova hora. Avui estem preguntant, si t'acabes d'incorporar al programa, quin tipus de personalitat t'agrada quan vas a lligar o quan anaves a lligar? Si t'agraden xonis, si t'agraden alts, baixos, si t'agraden guiris...
1: Exacte.
0: Si t'agraden pijos, pijas...
1: Emos... Aquí tenim un ventall enorme de persones que escolten el programa, així que dieu-nos la que més s'adequa als vostres gustos i ho escoltaran.
0: Doncs vinga, va.
2: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Si t'agraden gimbros, runners, drogates.
1: Ui, els runners, vaya raça, eh? Últimament està full.
0: Amb l'Strava.
1: Sí. Amb l'Strava, oi, les travestis.
0: No. Amb l'app Strava.
1: Amb l'aplicació d'Strava, Stravacante.
0: Efectivament.
1: Sí.
0: Quin tipus de persona t'agrada? Vinga, 9-3-5-4-5-6-8-6-8. I sí que és veritat que de moment els canis és el que està guanyant, eh?
1: Sí, sorpresa princesa, ja ens ho esperaven, però no passa res. Per cert, també ens podeu dir l'estil que més us mola generalment, però, escolta, si teniu algun desig, com algo diferent, saps? Típica somni humit que tens amb algun tipus de persona que mai no diries, però dius, mira, en el fons...
0: M'agradaria provar un emo.
1: Clar. Buscando a un emo.
0: M'agradaria provar un perrofla.
1: Per exemple, una loca, que diuen que els locos i les loques són molt bons al llit, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Hola, bona nit.
1: Jo estic com un llum.
0: Hola. Hola, com et dius?
3: Martina.
0: Martina, des d'on ens truques?
3: Des de Lleida.
0: Perfecte, Martina. Què t'agrada? Quin tipus d'home t'agrada, Martina?
1: El cargolaire.
3: Doncs jo sempre havia sortit amb homes molt alts.
0: Mm-hmm.
1: Ah,
0: vale.
3: Molt alts. Però em vaig enamorar de la meva parella actual i me n'he donat compte de que allí on hi hagi un home baixet...
1: Però baixet? Quant de baixet és?
3: Bueno, deu fer 1,72 o 73.
0: Bueno, mare tampoc meva. És tan baixet, eh?
1: Jo faig això, mare meva. M'he sentit un enano.
3: I que et consideres alt, potser.
1: No em considero alt, però tampoc baixet, clar, hi ha un punt mig.
3: Bueno,
1: som la mitjana.
3: Clar, però tots els meus ex medien 1,98 m.
0: I tu quan medeixes, Martina?
3: Jo faig 1,60 m o així.
0: 1,60 m.
1: Ara meva, per que tant, feies amb un tio de 2 m.
0: El teu nòvio encara és més alt que tu, i li dius que és baixet.
3: Sí. A veure, en comparació amb les meves altres parelles, sí.
0: Vale.
1: Sí.
0: T'havies fet d'homes de quasi 2 m.
1: La diferència sí, era abismal, no?
0: Per favor.
3: Sí, molt.
1: Perquè la meva parella fa 1,60 m, jo em considero alt, imagina't un 1,98 m. Deu ser com un nan.
3: Bueno. I la veritat és que amb nois baixets hi ha més possibilitats i és més divertit tot.
0: Ah, ara m'acabo de sentir una mica ofès, perquè jo faig un 1,95 m.
1: Clar.
0: I m'ha dit soso en tota la cara.
1: Un 1,95 m fas?
0: 1,93 m, 1,95 m.
1: Ah, sí?
0: Right.
1: Mare meva.
0: No, 90 m, 80 m.
1: Ah, 80. Dic que alt. Dic, no, no, jo
0: 85.
1: No
0: feia
3: tan... És que els alts són molt ortopèdics.
0: Què vols dir, ortopèdics?
1: Sí, té tota la raó. No sé què vol dir, però té tota la raó, perquè em fa gràcia la cara del Miquel.
3: Normalment, els homes alts, tan alts, són molt torpes. No sé com explicar-ho.
0: Això seria altofòbia?
1: Clar, pot ser una mica altofòbia, eh?
0: Altofòbia.
1: I ho has descobert després de follar-te 84 alts, perquè, mare meva...
3: No, a veure, es pot parlar de follar? Amb aquestes hores,
0: tranquil·líssimament,
3: ja?
0: Els nens ja han anat a dormir, ja han posat la cançó.
1: Vale.
3: Follar a la dutxa.
1: Ah, amb un alt.
3: Com folles? Què em folles a la dutxa? Si tu mereixes 1,60 m, la teva parella mereix 1,98 m.
0: Bueno, pues bé ho feies, no? T'agradaven alts abans, tia?
3: Però era molt... No, molt malament, no es podia fer.
0: Per això vas canviar els baixos.
1: Clar.
3: I ara, allí on vagis, les altures són ideals. Ho pots fer a qualsevol lloc, no necessites res.
0: I doncs per què al principi triaves homes alts?
3: Bueno, no els triava, es donava bé.
0: Ah.
1: Ah, sí? Jo crec que els triaves, com feu moltes noies al principi, i això ens trenca el cor als baixets.
0: Oh.
1: Espero que ho sàpigues.
3: No, oh. Tia, ara sóc 5 baixets de tope, eh?
1: Short Kings, molt bé.
3: Sí.
0: Per tant, ara mateix, Martina, el Tomàs fa...
1: Jo 1,74 m, més o menys.
0: I jo faig 1,85 m, més o menys. Dels dos, amb qui et liaries abans?
3: Amb el de 1,74 m.
1: Ara! Bé, i la tinc enorme. No.
0: Ah, sí? A sobre...
3: Sí. I això és un altre tema, eh?
0: Què? Quin tema?
1: La teoria de los bajitos.
3: Sí.
0: Sí, com més baixet, més gran la té?
3: Sí.
0: I com més alt, més petita?
3: A veure, jo crec que visualment ja, doncs, tampoc ajuda, no? Perquè ets tan alt que allò... Saps?
1: Clar, fas una mica de... És veritat, eh?
0: Jo no sé si estic molt d'acord amb aquesta afirmació.
1: Home, jo crec que a partir d'un 90 ja ha de ser proporcional i, per tant, és...
3: No, clar, és que... No, allò es veu desproporcionat, sigui com sigui.
0: No, jo no estic d'acord amb aquesta afirmació, eh?
1: Dius.
3: En canvi, si ets baixet, doncs visualment, doncs allò sembla que sigui molt més gran.
0: És que jo no estic gens d'acord amb aquesta afirmació.
3: A veure, explica't.
0: No, no m'explicaré. Només diré que no, estic d'acord i ja està.
1: Bueno, ho ha dit tot.
0: No parlarem ara de penis, saps?
3: Pues, perquè no, els nens dormen.
1: Digues, perdó, què has dit?
0: Que els nens dormen.
3: Que per què no, si els nens dormen?
1: Bueno, ja, no, al final aquí som lliures de parlar de tot. Per tant, tu creus que els baixets la tenen més gran que els alts? A sí. Grandes rasgos, vale.
3: Sí. Sí, jo em vaig emportar una grata sorpresa.
0: Perquè el teu marit de 1,70, dius, que fa?
3: 1,72, 1,73.
0: Quan li mateix el penis?
3: Quan és la mitja?
0: Ah, jo què sé, tu sabràs.
1: Jo crec que la mitja espanyola són uns... No sé, 13, 14? 13, 12? No sé, no tinc ni idea.
0: 12!
1: No ho sé, voy a mirar.
3: Si és 12... Bueno, primer dis quan és.
1: O 15, a veure, és que no me'n recordo.
0: Quan és el del teu nòvio?
3: Si és 12, quasi duplique.
0: 24!
1: La mitjana són entre els 13,58 i els 13,85, és la mitjana.
0: Sí, que no arriba a 14, la mitjana.
1: No arriba a 14, exacte. I el teu home, quan? Ha dit 30?
3: Quasi la duc... No!
1: Ah, bueno, doncs
3: és...
0: 22!
3: Sí.
1: Mare de Déu!
0: Clar, tu no t'has quedat amb un baixet, tu el que has buscat aquí, clar. La polla, saps? Clar.
3: Això va amb sorpresa.
1: Si m'adeix més el penis que ell, sí. Per favor.
0: No, literal que sí, no és que amb la tonteria, sí.
3: Sí, ell sempre fa la broma de que li podrien treure centímetres de polla i ficar-se a l'altura, que no notaria...
1: Ui, com lo echarías de menos, reina.
0: Bueno, guapa, que vagi bé.
1: Vinga.
3: Ciao.
2: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: La nova cançó de Lucho RK es diu Aire i ens encanta aquí al Flash Urbana, Flash FM. Són les 9 i 10 minuts. De seguida continuem parlant del tema d'avui. Abans, però, sabem que us encanten les nostres bromes telefòniques i ara anem a fer una altra.
1: Sí. Anem al grano, vaya texta com ha passat. Diu, hola, esta broma es para un compañero de trabajo. Se llama Juan de Dios Jiménez Gálvez. Per favor. Panxatada històrica. Dice, Juan de Dios es un poco... Juan de Dios es un poco viejo, tiene una personalidad bastante particular y suele hacer comentarios y tener opiniones un poco prejuiciosas, así que podéis tenerlo en cuenta para darle algún toque de humor a la broma. El resum és que aquest tio està de vacances, ens ha donat la seva direcció, viu a Montcada i Reixac, tenim el seu edifici just, i jo em faré passar per Poli, cosa que ens encanta, perquè som qui som, i li direm que han ocupat el seu pis.
0: Wow!
1: I aquest home, si és tan problemàtic, polèmic, doncs endavant.
0: Doncs vinga, va. Anem a trucar a Montcada i Reixac. Llamando.

0: está haciendo una pregunta. Un tiroteo. El Moncada de Reixa. Para unos ocupas dominicanos. Juan, Juan, Juan.
1: Delta 12, aquí Polo.
0: Tornem a trucar...
2: Juan.
0: A ver, Juan.
2: No, no es allá Juan.
0: Sí.
2: Ahora es allá Juan.
0: Juan de Dios Jiménez Gálvez.
2: Ahora es allá Juan.
0: Vaya meva, Juan de Dios, eh. No és de creure's molt important dir-se de Dios, és com...
2: Juan de Dios.
0: Miquel de Dios, soy mejor que vosotros, saps o no? I no me frenaréis! Què passa?
2: Què has dit?
0: I no me frenaréis, en plan, ah. Soy molt superior. No, no. No ho diguis. Jo crec que, clar, és que sona estafa a vegades, no? Però tampoc li he demanat informació sensible, no creus?
2: Bueno, li has dit que si li dones permís de disparar dins de casa seva.
0: Què passa? Però això no són de desbancàries ni res, saps? No? Jo, tu què diries? Si et pregunten si poden fotre un tret a algú que s'ha colat i que t'està... Tu què diries? Que no o que sí?
2: No ho sé, eh? Pensaria en el meu gat.
0: Home, si hi ha violència, cuidao, no? El genoll.
3: Aquest home no agafa el telèfon!
0: Doncs res, bueno, podem tornar a intentar o si no li diem a l'amic després que...
2: Sí, és que sí, perquè...
0: Si no truquem a l'amic i li digui que és broma, és que si no ens agafarà aquest home.
2: A veure, tornem a provar-ho. El Juan de Dios.
0: Tu estàs molt nerviós.
2: Juan de Dios!
0: Juan nerviós. I m'ha entrat molta gana ara mateix.
2: Estava conduint.
0: Sí.
2: Ha hagut de parar.
0: La seva senyora, si no m'equivoco. Està trucant els veïns. Vale.
2: Ens està penjant.
0: Ara ens ha penjat. Ara ens ha penjat i és una realitat. I això està succeint.
2: Fem una cosa, descansem i tornem-hi.
0: Vinga.
2: Adiós.
4: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: Ojos. És la nova cançó del Claren i de Omar Kors, i ens agrada molt aquí el Flash Urbà.
1: Sí, una d'aquestes novetats que entra forta i que ens flipa bastant. Sí, sí, molt guapa.
0: Sí, sí.
1: Muy bien.
0: Atenció, perquè fa una estona estàvem fent una broma telefònica en el Juan.
1: Sí.
0: Ens ha penjat perquè estava conduint l'home, ho estava passant molt malament. Anem a intentar a veure si ens torna a agafar el telèfon, vale?
1: Sí.
0: Li havien dit que estàvem a punt de fer una redada dintre de casa seva, si ens donava permís de disparar i tot, vale? S'ha posat molt nerviós.
1: Sí, i li hem dit al seu col·lega que li garanteixi que som nosaltres, que era una broma i que ara el trucarem, perquè ens ha sabut greu. I ens ha enviat un missatge, l'amic.

0: Venga.
1: Hombre, Juan, ¿qué tal? Se ha cortado antes el teléfono. Soy de los Mossos de Montcada y Reixac. ¿Qué tal?
0: Sí, ya sé que se ha cortado el teléfono. Lo que pasa es que en ese momento estaba mirando la cámara que tengo en el comedor y
1: Ah.
0: estaba viendo la cámara, no había nadie dentro y
1: ¿No?
0: creía que es una pirula, ¿no? Lo que me estáis haciendo, una
1: No,
0: broma.
1: no, no
0: Creía
1: sab...
0: que
1: No sé.
0: era algún patatero de lo que de la estafa que está pasando. Ya está.
1: Claro. Juan, perdona, ¿no salía yo tampoco con una cervecita ahí escuchando Flash FM, que esta es la radio en la que estás? Ay, Juan, que estàs en directe a Flash FM, al Flash Urbà. Què passa?
0: Vale, pues nada, me pillas de viaje y aquí estoy, que bueno, que he tenido la cobertura.
2: No, no, si no, cobertura no tens, Cari.
1: ¿Dónde vas de viaje, Juan? A Colòmbia, por coca.
0: Sí, a por coca.
2: Vinga, Juan, bon viatge, que se t'escolta fatal, tio.
1: Sí, ánimos, chao.
2: Adéu, maco.
0: Adiós.
2: Vinga. Molt bé, el Juan.
1: Una altra broma.
2: Li hem dit que era broma.
1: Sí, ja està.
2: Aquell dia havíem de dir que era broma.
1: Clar, perquè si no es pot liar parda.
2: No podíem deixar-ho així.
1: No, i la gent diu, és que no dieu que és broma, que sí que ho diem,
2: coño,
1: que
2: sempre.
1: Ho diem sempre.
2: Sempre! Va, truca'ns.
3: Truca'ns ara.
1: Va, papa.
3: 93 545 68 68.
2: 9:45. Avui estem preguntant quin tipus de persona t'agraden. Si t'agraden xonis, si t'agraden Cayetanas, si t'agraden pijos, si t'agraden perrofles. Què és el que més t'agrada? Quina personalitat t'agrada? Si t'agraden alts, si t'agraden baixets, si t'agraden més foscos, més clars...
1: Clar,
2: el que vulguis.
1: El que vulguis, tal qual, vale? Crossfitero, un tio healthy, un postureta, tiktoker, un friki...
2: Un gimpro.
1: Ojo, frikis, que hi ha gent que li molen frikis, eh?
2: També.
1: Aquestes fantasies. Un tio misteriós, un golden retriever, una pygmy. Ojo, les pygmies.
2: No ha sortit cap pygmy encara,
1: No ha sortit pygmy.
2: Dios!
1: Jo crec que tenim moltes oients que són super pygmy, eh?
2: Sí?
1: Super pygmy.
2: Doncs vinga, va, què és el que t'agrada a tu?
3: 93 545 68 68.
2: I el més important, si has trobat una persona com t'agrada, què tal la convivència amb ell o amb ella?
1: Què tal ha anat? I l'evolució de la persona.
2: Si ha canviat ser, si o ha seguit
1: otaku,
2: igual?
1: Clar, imagina't que eres otaku fa 15 anys i ara... No, ara ets pijo, de sobte. Això pot passar.
2: Pot passar.
1: Succeir.
2: Pot succeir. Vinga, va, tens el telèfon lliure.
3: 93 545 68 68.
2: Efectivament, 93 545 68 68. Quin és el tipus de personalitat sobre les persones que t'agrada?
1: Exacte. A veure si trobem otakus, pijos, cayetanos el 3 d'octubre a Martorell, eh?
2: O si, ah, ojalà.
1: Home, seria molt guai fer allà la portada del World Book d'anglès.
2: O si t'agraden més catalanets,
1: sí.
2: Més guiris...
1: Més urbanos, no? Amb el pantalón cargo camuflaje, però el polito... Hi ha una mica de tot, sí.
2: O si t'agraden xefs, que t'acuinin cada dia.
1: Ojo, un bon xef, eh?
2: Bon xef, que també és una personalitat ser xef, eh?
1: És personalitat. A més, és una personalitat perquè et poses molt pesat quan vas a un restaurant amb gent.
2: Sí, molt tiquismiquis.
1: I jo sóc el pesat. Quan parlo dels plats, dient, sí, esto tiene un aroma de no sé... Jo sóc d'aquests pesats, que parlo molt dels plats. I, clar, arriben de mi els meus amics.
2: O si t'agraden borratxos, rotllo, que saben tot la quantitat de vins i cerveses que existeixen a la vida.
1: Sí, jo triomfaria molt si us agraden borratxos.
2: Ah, sí?
1: Home, clar.
2: Series un follador?
1: Seria un follador, vividor, babador.
2: Per favor. Doncs vinga, quin tipus de personalitat t'agrada? Vinga.
3: Truca'ns ara.
1: Va, papa.
3: 93 545 68 68.
2: 93 545 68 68. Dale. Hola. Ai, que ens han penjat.
1: No. Ah, surfero.
2: Surfero.
1: Que ara ja no està tan de moda, però fa uns anys el surfero es portava molt. Si
2: cabell
1: voleu...
2: llarg, rossos,
1: Mira, és cabells amb sal, furgoneta i bro. Això diu el ChatGPT
2: molt
1: sobre
2: bé.
1: Els surferos, que també mola bastant, eh?
2: Quin altre tipus de personalitat tens per aquí?
1: Doncs mira, us puc explicar com és una persona gòtica, que abans ens han esmentat. Negre absolut i romanticisme fosc. Negre, no que sigui negre la persona, sinó que vesteix de negre, per
2: que
1: exemple.
2: Que també pot ser.
1: I també pot ser negre. Uf, no existeix.
2: Un negre gòtic?
1: No, ara que ho penso no existeix, bro.
2: Jo no he vist mai una persona negra de color.
1: Clar.
2: Gòtica.
1: Clar, és que es camufla. Seria com un gomet.
2: És com veure un xiro negre.
1: Existeix.
2: Què?
1: Aquest mundial de futbol busca portero de la selecció japonesa. I veuràs. És un xino negre. Bueno, perdó, xino negre no, asiàtic negre. Fliparàs, eh? Espero que no...
2: Sí, és un xino negre.
1: Ho veus o no?
2: Sí.
1: No és IA, eh? És real. Vaig veure els partits i era així.
2: És ell.
1: Tutu, però un moment, m'estic quedant loco amb el que he parlat abans. Un gòtic negre? O una gòtica negra? Hòstia, és que no ubico ara mateix, eh?
2: No, eh?
1: No ubico. no casen.
2: Que potser algun hi haurà.
1: Sí, és com els blancs rastafaris que existeixen.
2: Què és això?
1: Un rastafari, rotllo Bob Marley, però vale. un tio blanc rastafari.
2: Vale.
1: Que a mi se'm fa rarete, però bueno, és més normal. Però en canvi un negre gòtic no ho caso gens. És com, bueno, és com un negre Cayetano.
2: Negre Cayetano, home, sí, no?
1: Cayetano, no pijo. Cayetano, en plan con la cruz, en plan camisita, taburete... bueno, millor callem, perquè clar, anirem a la presó.
2: Doncs que truqui algú!
3: Truca'ns ara! 93-545-68-68.
2: Quin tipus de persona t'agrada? Quina personalitat? Com t'agrada que vesteixin?
1: Com Mario Vaquerizo, per exemple.
2: Ui, no.
1: Bons outfits, per això.
2: Sí, però...
1: Ja, però clar, per sortir amb ell et faria mandra, no? Amb una persona així, buf. Tot i que li agrada molt la birra, i això ens agrada molt. I és molt divertit el Mario Vaquerizo,
2: Això sí.
1: A veure, jo m'encantaria que tingués aquí una secció, com fa l'endallà de polla, que tingués aquí una secció amb nosaltres. Seria increïble, no?
2: Però què has dit? Sí. Hola.
1: Adéu. Oye, per cert, aprofito per dir que no truqueu al WhatsApp, vale? Truqueu al 93-545-6868.
2: És que hi ha gent que truca al mòbil de WhatsApp. No, el WhatsApp és per demanar bromes telefòniques. Heu de trucar-nos a nosaltres al telèfon fixe, al 93-545-6868. Que hi ha gent que no s'entera.
1: El telèfon del Flash Urban, vale? I ens dieu el tipus de persona que us agrada. Tant si és rockero, perroflauta, hippie, old money, macarra, Cayetano, Choni.
2: Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
2: Com en dius?
4: Soc en David, de Monistrol.
2: David, què t'agrada a tu?
4: A mi m'agraden morenes i colones.
2: Morenes i colones.
1: Morenes i colones.
2: Vale, i de personalitat?
1: Morenes i colones.
4: Ja
1: està. El que...
4: Ah, ja està.
1: No, digues, perdó, digues la personalitat que has dit.
4: No, pues tranquil·la, bona gent.
2: Tranquil·la, bona gent. Bona ja, gent. Però... un perrofla pot ser molt bona gent i un Cayetano també, eh? Clar. Vull dir que a veure...
1: Vull dir, què t'agrada més? Chonis, pijitas... Latina...
4: Bueno... no és una qüestió de pija...
1: Vale.
4: Ni de choni. Trobar un intermix, crec jo, que seria el punt guai.
2: Entre pija i choni.
4: Perquè jo sóc una mica com el cap al company d'abans, una pija i choni d'aquestes.
2: Vale.
1: Vale, pija i choni. Sí, o sigui que rotllo... Que pugui portar abans i una xupa de cuero, però que se maquille bien i se ponga mona, no? Un rotllo així.
4: Ah, ja està. Però jo sí amb les Converse.
1: Ah, tu sí que Converse.
2: I amb Converse. Vale, perfecte.
4: Ah, ja està.
2: Molt bé, David. Gràcies, tio.
1: Adéu, colon.
4: Bueno, company. Una abraçada.
1: Adéu, xato.
3: Truca'ns ara al 93-545-6868.

0: Vale.
1: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
2: Però que tinc una ràbia per dintre inexplicable. He tingut una relació amb una persona que se deia Ares i, pues, que me cago en sa puta mare! Me cago en sa puta mare!
1: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Bad Bunny amb el seu Baile Inolvidable.
1: Molt bé.
0: Pam, pam, 9:15, qui ens truca? Hola.
2: Hola.
0: Hola.
3: Sí, ¿con quién hablamos?
0: Sí.
2: Sí.
0: Com et dius, tu?
2: Hola.
0: Com et dius?
2: Laura.
0: Laura.
4: Sí.
2: Sí, me diu el Laura.
0: Des d'on ens truques, Laura?
2: El Delta de l'Ebre.
0: Ah, sí?
4: Sí.
3: Adiós, molt bona, Roset, que farem aquesta tarda, si vols, Laura.
2: Home,
0: i
2: tant,
0: que nosaltres
2: som
0: d'extra
2: roseros.
0: Ah, mira, que ara.
4: Sí.
0: Molt bé. Laura, sí. A tu quin tipus d'home t'agrada veure, Laura?
2: A mi m'agraden los pijipis. De personalitat hippie, però és que m'agrada menjar caviar i gamba roja.
0: Molt bé. Sí, som hippies, però tenen casa a la Cerdanya, eh? Molt bé.
2: Sí.
3: I de vestimenta, també t'agrada que vagin amb camisa, jerseycito i coses així, o què?
2: Hippies, així ens hippiosos, del natura.
0: Vale, vale, del natura.
3: Natura,
0: molt bé.
2: Del natura, i que vagin descalços o en crocs.
3: A veure, descalços, però depèn d'on, no? Perquè si he d'anar per Barcelona descalços, vaya guarrada.
0: Doncs pues en crocs o en menorquines, no?
3: Clar.
2: Bueno, en crocs m'agraden més,
3: eh? O amb els tuecos aquests del natura que s'han posat de moda, los trucos
0: sí,
3: de antes, saps o no? Que les Birkenstock,
2: clar,
3: no?
2: Clar, també, però si poden ser crocs, millor que millor.
0: Han de tenir crocs.
3: Home, les crocs de Rayo McQueen estan guapes, eh? Estan molt fines.
2: Sí, amb pins en personalitat, eh? Si
0: és que t'haig de dir una cosa, la gent que porta crocs tenen una personalitat. O sigui, o t'agraden molt o no t'agraden gens.
3: Sí, no hi ha punt mig, eh?
0: No.
3: No hi ha en plan, ai, mira, va con crocs. És, hòstia, que puto genio, o vaya puto enfermo.
0: Sí,
3: és això.
0: És una cosa o l'altra, sí, això de les crocs.
2: Com sí. Jo tinc crocs de tots els colors.
0: I, vale, uau, molt bé.
3: Deus estar molt cucuc.
0: Sí, està loca, està loca de veritat.
3: És veritat, una tia amb crocs, amb moltes crocs, deu follar molt bé perquè està molt loca.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: Sí. Molt bé.
2: Tens raó.
0: Per tant, tu, Laura, folles molt bé.
2: Sí, la veritat és que sí.
0: I qui té el plaer d'estar amb tu cada nit?
2: Ai, doncs ningú, el meu dit.
3: Oh, per favor, avui farà un ditet. Però Laura, no tens parella?
2: No, no tinc parella. Si voleu buscar aquest nòvio...
0: Per tant, atenció...

0: Busquem un pi-hippie, o sigui, que és un hippie, però que té casa a la Cerdanya, i va amb crocs i és pijo. I vestit de la botiga Natura.
1: Vaya quadra, també t'ho dic. Vaya personatge estem creant, eh? Sí, sembla Mike Wazowski. Vale.
2: És el Sims, el Sims.
0: Vale. Busquem un pi-hippie per la Laura, que és una noia que està loca i que folla molt bé.
1: I folla molt bé i té molts crocs de molts colors. Laura, ets una persona aventurera, com et descriuries? Què t'agrada fer al món?
2: A mi m'agrada molt viatjar, menjar molt bé, m'agraden les costes del sol, de sol i els animals.
0: Tu també bastant pi-hippie, eh? També.
1: Mare meva!
2: Sí. La veritat és que sí, sí, una pi-hippie, tota la norma.
0: Són plans hippies, però que valen molta pasta, clar.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí. Dios, vaya riure de loca. I li agraden molt els animals, això és bo, eh?
0: Per tant, obrim la línia número 2 perquè busquem un pi-hippie que vulgui lligar-se en directe ara mateix a la Laura.
3: 93 545 68 68
0: 93 545 6868 per trucar ara mateix i conèixer la Laura en directe. Laura, tu quin tipus de personalitat tens? Ets Johnny? Ets hippie? Ets pija?
2: Pi-hippie. En plan, tu em veus i soc hippie. Però després sóc una mica pija. Tinc les dues personalitats.
0: Perfecte.
2: Tinc mentalitat de hippies, vale. Però a la vegada tinc aquest toquet de pija, saps?
0: Vale.
1: Vale. I per exemple, quina roba t'agrada portar normalment? Què porta? A part de les crocs, dic.
2: Ai, doncs no ho sé. Depèn de com em senti aquell dia. És que tinc moltes personalitats en una, saps?
0: Tens moltes personalitats.
2: Ja estic molt elegant, ja estic molt de portar qualsevol cosa. Depèn del que em porta la vida.
0: Moltes personalitats en una és igual a ser loca.
1: Sí, sí.
2: Com si diu, això és una personalitat cameleòlica.
1: Cameleòlica. Sí, això és una excusa per no anar al psicòleg, eh? Rata. I quants anys tens? Que no ho hem preguntat, crec, no?
2: 31.
0: 31?
1: Uf. Encara se salva, però a partir dels 35, si segueix així, loca!
2: Gatos!
0: Quants anys vols que tingui el teu home?
2: Pues de la meva edat, o 3 anys més jove o 3 anys més gran.
0: No està trucant ningú, eh?
1: No.
2: Uah, tio, malament, fatal, eh?
1: Laura, digues fatal. Alguna cosa que se't dona molt bé. Per exemple, jo què sé, ets molt bona...
0: Cuinar.
2: Se'm dona molt bé cuinar, que tinc un restaurant.
0: Ah, té un restaurant? Com es diu el restaurant?
2: Sí. Racó de Santa Llúcia, està al Perelló Mar.
0: Racó de...
1: A on està, perdona?
2: Al Perelló Mar.
1: Si ens plantem el Miquel i jo un dia, ens convides a un arrosset, no, suposo?
0: Hòstia, té molt
2: bona... Home, i xupitos també.
0: Per favor.
1: Molt bé.
0: Uf, quin arrosset.
2: Mira, va, veniu aquest fin de setmana, va, que us faré un bon arròs.
1: Fa molt que no vaig per Tarragona, potser m'hi passo d'aquí poc, t'aviso, eh?
2: Tarragona no, les Terres de l'Ebre.
1: Bueno, sí, ja.
0: Hi ha rivalitat.
1: Ja. Bueno, doncs aquí al map surt Tarragona, també t'ho dic, eh? Loca del coño.
0: Vale, Laura, digues que truqui la gent. 93-545-6868.
2: Truqueu, que no mosseguem.
0: Vinga.
3: 93-545-6868.
0: Un home que vulgui conèixer en directe a la Laura, però no qualsevol home. Un pi-hippie. Tinc una trucada.
1: Ojo.
0: Tinc una trucada. Hola, bona nit.
4: Hola.
0: Com et dius?
4: David.
0: David, des d'on ens truques?
4: De Sant Cugat.
0: Molt bé, David. David, Laura, et presento. Hola. Un David, fes-li la pregunta que vulguis.
1: És de Sanco, això és bona senyal.
4: No tinc preguntes, m'encanta menjar i follar.
0: Molt bé.
2: Anirem bé.
1: Laura, a tu t'agrada menjar i follar? O és el mateix per tu?
2: És el meu pla preferit.
0: Molt bé.
1: Bueno.
0: Laura, fes-li alguna pregunta interessant al David per conèixer-lo una mica més.
2: A veure, David, a què et dediques?
4: Em dedico a poca cosa, m'encanta disfrutar. No treballo.
0: No treballa.
2: Viu de renta.
0: Està al paro, el David.
1: Bueno, això és que té molts diners, perquè no li cal ni treballar, Laura. Menudo bombón, eh?
2: Home, però està al meu costat també.
0: Per tant, David, ara tu li has de fer alguna pregunta a la Laura.
4: Som empresaris, no? Jo també tinc un restaurant.
1: Ah, tens un restaurant.
2: Ah, mira, els dos tenim restaurants. A on? A Sant Cugat?
1: David.
4: Hola?
1: On tens el restaurant? David, on tens el restaurant?
4: No el tenia ella.
1: No, tu.
2: Jo el tinc.
0: Tu, David.
2: I tu no?
4: No, jo tinc una altra cosa.
0: Què tens?
1: Per favor, quina por.
4: Ganes d'anar a dinar?
0: Dios!
5: Bomba!
0: Ah, vaya tirada!
1: Laura, això és molt bo, no?
2: El que és que no l'he entès, no l'he sentit.
0: Diu que té ganes d'anar a dinar.
2: Ah, doncs pues mira, doncs pues perfecte. Quan vulgui, ja ho sap, a vindre al Delta de l'Ebre.
0: Vale.
1: No!
2: Oh!
1: Laura!
0: Una cosa, no li has caigut gens bé aquesta dona, aquest home, eh?
1: Per què?
2: Bueno, no passa res, no passa res. Millor, millor. Així sí. Ja les coses dolentes no cal que vinguin.
0: No valia la pena,
1: sí, Laura. Ens hem estalviat un mal tràngol. Oi, Laura, no nosaltres anirem...
2: Totalment. Sempre ens hem de quedar en lo positiu en esta vida.
0: Molt bé, la Laura.
1: Sí. Laura, bé. Nosaltres no anirem, però... O sigui, no follarem, però anirem i ens ho passarem molt bé i farem uns xupitos, vale?
0: Això sí.
2: Va, doncs pues sí, de licor d'arròs.
0: Oh, boníssim.
1: Oh, que bo està. Sap a horchata, mare
0: està
1: meva.
0: Molt bo. Adéu, guapa, que vagi bé.
2: Adéu, guapos. Bona nit.
3: Som els nòvios que la teva mare no voldria per tu. Flash Urban.

0: Intento meditar.
1: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
2: Me cago en la puta mare de puta merda de música i de tot el que esteu venent, eh? Me cago en la puta.
3: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Una nada más, es el Mike Towers.
1: Només una, no us flipeu.
0: Only one. Ai, que són les 10.
1: Vinga, Carles, 10.
2: Flash FM. Són les
1: 10. Ah, sí?
0: Ah, sí?
3: Sí!
2: Flash FM. De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
0: Amb qui?
2: Les rates.
0: Vinga, va, no veure en marxa. I si t'acabes d'incorporar, que sàpigues que avui estem parlant sobre quin tipus de persona t'agrada. Si t'agraden emos, si t'agraden hippies, si t'agraden perrofles, si t'agraden pijos.
1: Exacte, qualsevol tipus de persona, vale, ja sigui per trets físics, d'altura, alçada, perdó, vull dir, també del color dels cabells...
0: Chonis.
1: De fort. Chonis. Canis.
0: Oh.
1: Gitanos, el que sigui.
0: Gimbros.
1: Gimbros. Si us agrada d'algun país en concret, hi havia un oient que ens havia dit que li agradaven negres i gordes. Escolta, doncs pues, molt bé. També havien dit...
0: Blancs.
1: Que rotllo guiris, exacte. Molt bé. MDLR.
0: Anacondes.
1: Anacondes vol dir que la tenen molt gran?
0: Molt gran.
1: Per favor.
0: És veritat.
1: No, no. Pel nom ja...
0: I a tu què t'agrada?
2: 93 545 68 68.
0: Mossens. No, no.
1: Ojo, i aquí hi ha una categoria que m'agrada molt, que és bohemi ric. És a dir, que sembla que viu sense pasta, però misteriosament viatja cada mes. És un tio que va amb la mateixa roba, però que no saps com, que...
0: Que és el més ric de tots.
1: Està tot arreu.
0: És que una persona que té pasta de veritat no ho aparenta.
1: No, ho aparenta.
0: No ho aparenta gens.
1: Va amb la calma.
0: I se'n riu dels demés, dels que diuen que tenen pasta,
1: sí.
0: Saps? Sí.
1: Des de casa seva, amb un jet privat a Tailàndia.
0: Sí, exacte. Vinga, va, què t'agrada a tu?
1: I a tu?
0: What do you like, you?
2: 93 545 68 68.
0: Què rius?
1: Eh?
0: Què rius?
1: De la situació, de tot.
0: Ah, vale.
1: Sí, sí, sí.
0: T'estaves enrient de mi.
1: Absolutament.
0: No! A ningú trucarà!
1: No, home, no, la gent està sopant.
0: Ningú trucarà!
1: Jo tinc molta gana. Podem recordar una cosa, que no se m'oblidi, que la gent ja pot començar a enviar les seves confessions.
0: Ah, sí, per divendres.
1: Per divendres, vale? De 10 a 11 de la nit, nosaltres llegim les vostres confessions al 699-69-69-69, el mateix número per on demaneu les bromes telefòniques.
0: Són anònimes, eh?
1: Exacte.
0: Només heu de confessar i prou.
1: Exacte.
0: And that's all.
1: Per exemple,
0: a través del WhatsApp.
1: Divendres passat, tio, que vam llegir una confessió guapíssima d'una tia que va dir que va descobrir el sexe anal i que ara ja no parava de fer el sexe anal amb la seva parella.
0: I li encanta el sexe anal.
1: Li encantava. Un tio que ens deia que tenia 10.000 euros en negre i que no sabia què fer amb ells.
0: Heavy, eh?
1: Pues jo sí que sé què fer.
0: Home, sí, la veritat és que això...
1: Bueno... Dóna'm dues hores que te les gasto.
0: Sí, menys.
1: M'és igual, sí, sí.
0: Sí. A través del WhatsApp.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.
0: Pel WhatsApp pots demanar la teva broma telefònica i també pots fer la teva confessió anònima per llegir-la divendres de 10 a 11 de la nit, que marxem de cap de setmana escoltant i llegint les vostres confessions.
1: Exacte.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola.
4: Flash FM?
0: Sí, senyor, com et dius?
1: Què tal, capitán?
4: Soc en Toni de Mataró.
0: Toni, com estàs, tio? Hola,
1: Toni.
4: Pues molt bé. Primer us vull dir una cosa.
0: Jo.
4: Vaig estar sentint el programa el divendres passat.
1: Bé.
4: Perquè jo també he fet de dijòquei. Abans es deia dijòquei.
1: Sí, amb els vinils.
4: I sigo un músic.
0: Sí.
4: I jo, escolta, no puc aguantar el que us va dir aquell tio. Que va dir també que era punxadiscos.
0: Sí.
1: Ah.
4: Quin tipus de punxadiscos és?
0: Pues no ho sabem.
1: Jo, jo crec que l'únic que es punxava era heroïna, aquell home. Perquè, mare meva...
5: Bomba.
4: Jo em vaig quedar de pedra, tu.
0: Nosaltres també, tio. I a sobre va trucar a la recepció de la ràdio insultant-nos,
4: sí,
0: i parlant-nos malament, saps?
1: Estàvem, mentre escoltàvem allò, estàvem el Miquel i jo aquí a la ràdio, estàvem aquí a l'estudi,
4: sí.
1: És que no podia ser com estàvem de tristos, coño.
4: Escolta, jo fa abans de vacacions, uns 3 mesos,
1: Dios,
4: us vacacions. Escolto, però jo ja dic... Jo tinc 70 anys, he sigut dijòquei, que es deia abans dijòquei, he sigut músic, punxat a Tiffany's, a Platja d'Aro, he punxat a molts puestos.
0: Ets la cabra,
1: Déu-n'hi-do.
4: Sí.
1: Però has tancat més bars que el Covid.
4: Per la música. Mana, perdó?
1: Has tancat més bars que el Covid, tu.
4: Sí, no. I que en diem concurs i un d'allò d'en Bruce Springsteen, si puc, el vaig a veure. Vull dir, segueixo. I us vaig a sentir a vosaltres fa 3 mesos,
0: sí.
4: I us segueixo sempre.
0: Gràcies.
4: I el que no em va agradar va ser allò que us van fer, perquè jo no hi ha dret, tu.
0: Escolta.
4: No, està.
0: Toni.
4: És que és normal. Digues, digues.
0: Si ara mateix ens escoltés aquell oient que ens va insultar, què li diries?
4: Home, que és un... Que, mira, jo no sé què dir-li perquè és un ximple i ni és un jockey ni és res un ximple. Perquè el que ha de fer és que ens escolta, us escolta, no us agrada el que us diuen, no escolta l'emissora.
0: Eh? Ja està, està
4: no
0: fàcil com
4: l'emissora,
0: això.
4: Home, no trucar a l'emissora i dir-li al recepcionista fotre-la a parir, que us vulgui trencar la cara i que vulgui un sinvergüenç, això. Toma. De veritat, això trenca el programa i les gràcies, no? Vull dir, si em sent aquest senyor, jo soc Antoni de Mataró, i fem moltes coses de música, i el que vull dir és que aquest senyor ni és DJ ni és res, i el que passa és un sinvergüenza, no?
1: Molt bé.
4: I jo l'únic que us volia dir, que estic al costat vostre i seguia davant amb el programa, que ja no tinc res més per dir-ho. Hasta la pròxima.
0: Ets la cabra!
1: Molt bé.
0: Molt bé, Toni!
1: Toni! Toni, però espera, digues. Primer de tot dir-te que digues. Ens mola perquè a nosaltres ens podem defensar sols, però ens encanta
0: no,
1: que
0: ens defenseu que ens defensin els ullets.
1: A mi m'agrada, em sento clar, molt bé. I segon, sí. Toni, ja que has trucat, conyo, respon la pregunta sí. D'avui.
0: Què t'agrada a tu, Toni?
4: A mi les ties primes, guapes, blanques de pell i amb ulls blaus.
1: Vale.
4: Escolta, que a la costa era la canya, llavors, eh?
1: Roses i morenes? O roses o morenes, perdona, què t'agrada?
0: No.
4: Morenes.
1: Morenes.
0: Però ha dit blanques.
1: Sí, blanques, però morenes de cabell. Clar, roses i rúbies, sí.
0: Ah, vale.
4: Digues, també, si cauen. Ah. Llavors es lligava molt, eh? Acabaves de punxar un discurs...
1: I després et punxaves a una tia.
4: Entrava, hòstia, nano, i quan tu tocaves música, que hi havia de llavors deien dos conjuntos, mentre un tocava, anaves a veure el que podies fer amb l'altre, amb l'altra noia que enganxaves, clar.
0: Per favor, Toni, però tu quan havies... eres DJ, quan havies arribat a lligar amb una sola nit, tio?
4: Amb una nit, sempre amb estrangeres amb una, i acabava a la platja i l'endemà me la trobava al costat i no sabia ni qui era, tu.
0: Per favor, Toni!
4: Sí, no, en sèrio.
0: Vaya folletis!
4: No, sí, no van conya ni era qüestió de dir bromes. Era el que es duia llavors, no?
0: Clar. Vull dir, i tu te'n pujaves a la cabina de DJ i et pujaves als teus ligues, les noies que et lligaves?
4: A dintre la cabina no es podia perquè estava al mig de la pista.
0: Vale.
4: I és clar, llavors era el sortir, que si t'agradava alguna i podies jugar, no sempre, te la lligaves, escolta'm, però era la conya, tu. Eren altres temps. Però suposo que vosaltres també sou DJs o DJs, també seguiu el mateix, no?
0: Jo t'anava a preguntar, tu confirmes el tòpic de que els DJs lliguen molt?
4: Sí.
0: Dios!
4: Sí. Perquè jo, el que passa que sempre he sigut lletjant perquè he tingut molta llàvia, saps el que vull dir?
0: Ah, tu les enamoraves amb la boca.
1: No.
0: Quan parlaves.
4: Amb la boca li deia, can you dance for me, please? I de la xixera anglesa deia, vinga. Kiss me, please, i el saco, saps?
0: Ah, kiss me, please, i ja te tocaran un petó. I ja està.
1: Eren altres tipus, sí.
0: Per favor.
1: Escolta, quantes ties... Escolta, senyor... Toni, perdoni. A quantes ties creus que t'has endut a la saca?
4: Hòstia. No sé, moltes. Era jove, era...
1: Més de 50? Digue. Més de 50?
4: Sí.
1: Més de 100?
4: No tant, potser.
1: Vale.
4: Però més de 50, sí.
0: T'hi liaves? O sigui, només besitos? O també passaven altres coses?
4: Bueno, algunes era com deien aquelles dues que canten ara, besitos, i altres eren altres coses. Sí, se dejaven, eh? Clar.
0: En el lavabo de la discoteca passaven coses?
4: No, el lavabo no, era el sortir. A darrere una barca, perquè jo estic davant discoteques de platja.
0: Clar.
4: A darrere una barca, a l'apartament d'ell o del que ens deixem a nosaltres la discoteca. En fi, era així, es muntava així.
0: És el DJ Toni. Se les lligava totes. Se les feia totes.
4: Per a vosaltres seria un avantatge. Clar. Ara que ens ho punxeu, dic, tu, l'Ortega o l'altre, aneu dos DJs. Jo saps el que és disco a disco, vinilo, 3 hores a dintre d'una cabina?
1: Sí, però te les emportaves totes perquè no tenies company. Llavors sempre te guanyaves tu, no?
4: Sí, però les 3 hores de cabina no me les talla ni Déu, eh?
1: Ah,
4: que bueno, també... No també
0: a veure, també havies de cobrar, no? També havies de treballar una mica.
1: Jo treballo.
4: Bueno, però tu saps... O sigui, vosaltres no treballeu amb vinilo ara o no?
0: No, treballem amb un pen, drive.
4: Ah, vale.
0: La Pioneer 2000.
1: Amb l'Spotify.
4: Sí, no, i us ho podeu preparar. Però abans era vinilo,
3: ja ho sabem.
4: O si te preparaves la secció...
0: Toni!
4: Que ens ho trucaven... Digues.
0: Estaria molt de rato parlant amb tu, carinyo. Però hem d'anar a fer una broma telefònica,
4: no.
0: Vale?
4: Vinga, anem i que us escolto.
0: Vinga!
1: Vinga, xato.
0: Ets la cabra! El Toni se les feia totes.
1: És el Toni, que donava el seu macarroni.
0: I el seu peperoni.
1: Dios.
2: Les cabretes truquen al Flash Urban. 93-545-6868.

0: Yo Patito, Ana Mena i Lola Índigo, les dues, al Flash Urban. Va, anem a fer una broma.
1: Aviam, no queríais caldo, toma dos tazas. Abans hem fet una broma d'ocupes i ara tornarem a fer una broma d'ocupes.
0: Un altre cop!
1: Així de clar. Diu, hola, m'agradaria fer-li una broma al meu germà, dient-li que li han ocupat la seva nau del polígon industrial de l'Aldea, on està la Mercedes, i que li han fet dos plantacions d'herba i que fa olor.
0: Vale. L'herba s'està lluint, eh?
1: Sí, la veritat és que ho vol tot, eh?
0: Bueno, doncs vaig a trucar a l'Arnau. Arnau?
1: Arnau? No.
0: Com has dit, Arnau?
1: El seu germà, no he dit el nom encara.
0: Ah, pensava que... Vale. Pensava que he vist...
1: Es diu Josep.
0: Josep.
2: Hola, graba tu nombre y el motivo de la llamada y comprobaré si esta persona está disponible.
1: Hola, bones, em dic Josep Vallespí. Soc de la policia, si us plau, agafa el telèfon.
2: Gracias, Josep. No cuelgues, por favor.
0: Perfecto.

0: Hola.
1: Hola, què tal? Parlo amb el senyor Josep Baigas, sabater.
0: Sí.
1: Vale, què tal, com estàs? Mira, et truco dels Mossos d'Esquadra de Tortosa. Tens un minut per parlar amb mi, sisplau?
0: Sí.
1: Vale, mira, vostè és el propietari o el que està a càrrec del polígon, correcte? D'un polígon?
0: Sí.
1: Del polígon industrial Mercaderies, és correcte?
0: Sí.
1: Vale, aquí al costat de la Mercedes, vale. Escolta, hem tingut un problema. Ara mateix on es troba vostè? On està?
0: Jo estic a l'Aldea, sí.
1: Estàs què?
0: A l'Aldea.
1: Però estàs allà al polígon?
0: No, no.
1: Ah, és que hem tingut un problema molt fort amb el polígon. Llavors era per veure si vostè era responsable o no té res a veure.
0: Molt fort? De què?
1: Bueno, doncs que hi ha dues plantacions de cànnabis, de marihuana.
0: Ah?
1: Sí, llavors era per saber si era cosa seva, amb la qual hauríem de tenir una conversa, perquè és que aquí olora molt fort i ara és insostenible, o sigui, és molt fort això.
0: Bé, jo no sé res. Que no sé res, jo d'això.
1: Tu no saps res, segur, eh?
0: Sí, home, seguríssim. Així em quedo.
1: Ja, estàs convençut? No, és que hi ha molta gent que ens està enganyant amb el tema dels polígons i nosaltres no ho podem tolerar. Aleshores, si tens alguna cosa a veure, és millor que ho diguis ara i no que t'enxampem després, perquè buscarem proves i ho tindrem tot, eh?
0: No, no, si no tinc res a amagar.
1: Mai has fumat tu? Mai has fumat un porros ni res? No tens res a veure? O consumeixes tu de forma... Consumeixes cannabis, tu, o no? Digue'm la veritat.
0: No.
1: Mai, ni de forma esporàdica, res?
0: No, res. És que jo no sé si això és una estafa o què és això.
1: Bueno, una estafa no. Una estafa la gent t'acostuma a demanar coses de targetes de crèdit. Fins ara t'està parlant un policia i no t'ha demanat res. Així que, sisplau, primer demano que em parlis amb una mica de respecte.
0: Sí, però així me quedo així, però bueno, vale.
1: Però una estafa, diem que és una estafa. T'estic intentant ajudar, estic intentant arribar...
0: Tu saps el que truco la...
1: No, és que estem intentant fer les coses bé per la llei i per com funciona tot, i, ostres, aquest polígon que t'he dit, doncs, mare meva, vale?
0: Ja, doncs, jo no tinc res a veure.
1: Senyor Baixes.
0: I a la meva nau està... no hi ha ningú.
1: Ja, què tenia pensat fer vostè amb el tema del polígon?
0: De la nau?
1: Sí.
0: Jo el que vull és alquilar-la a un xic de l'empresa.
1: A quin xic de l'empresa?
0: Una empresa que té... Bueno, que és d'això de carreteres.
1: De cannabis? No serà de cannabis, l'empresa, també?
0: No.
1: No?
0: Però és que bueno, no sé què ve això ara.
1: Ja, no és sé. Que... Jo crec que vostè m'està mentint. No m'agrada molt la seva resposta. Crec que ho tindrem en compte a l'hora de valorar tot això, perquè bueno, pot ser greu el tema. Pot ser greu i poden caure-li a vostè molts mesos. Val? Així que, bueno, anirem per feina, ja amb la info que tinc i amb la forma que m'has contestat ja dono per fet que tu tens a veure amb això i...
0: I jo no tinc res a veure amb tot, oi?
1: Ja,
0: pues
1: que
0: no sé.
1: Pues no m'estàs demostrant.
0: Si vols, vinc aquí dalt, Mossos.
1: Vale.
0: Demà.
1: Vale.
0: Cap problema.
1: Ah, demà. No? Demà, ja veig com et preocupa el tema, que vols venir demà.
0: I vols que vingui ara?
1: Bueno, evidentment, hauries de venir ara per demostrar-nos que tot això és mentida.
0: Vale, pues vinc ara, sí, com
1: vale. I més et val no olorar a marihuana, també t'ho dic.
0: Que no,
1: vale.
0: Que han parat.
1: Vale, pues apunta la direcció, vale? Estem a Passeig de Gràcia, això és Flash FM i és una broma telefònica!
2: Ai, Josep, que te l'has tragat, eh? Josep! Estàs en directe al Flash Urbana, Flash FM, tio.
1: Això és de part de la Laura, la teva germana.
2: Ai, la Laura.
0: La té l'are.
2: La Laura t'està escoltant ara mateix per la ràdio.
1: Sí.
0: Laura.
2: Digue-li alguna cosa, digue-li alguna cosa.
1: Ai, pobre, Josep, t'has espantat.
0: Laura, què? M'has deixat sense paraules.
2: No, pobre.
1: Ai, Déu meu, senyor.
0: Vale. Bueno, gràcies.
2: A tu, que vagi bé.
1: Josep, molta sort amb el polígon de cannabis.
0: Vale, adéu.
2: Va, demana la teva broma a través del WhatsApp.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
2: Molt bé.
1: Ojo un porro ara, eh?
2: Dios.
3: Som més intensos que la teva ex. Flash Urban. Amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Aquest programa serà pitjor que una ressaca.
1: Escoltes el Flash Urban. Flash.
2: El dia 3 d'octubre, a la festa del Roser de Martorell, Flash FM muntarem un bon merder.

0: portar-nos bé, o no?
1: No us perdeu aquest parquineu radiofònic. Els 20 primers en arribar tenen premi assegurat.
2: Tranqui, jo perreo.
1: Doncs sí, perquè després del Flash Urban, Sergi Domena, Miquel González i Tomàs Poal portaran la festa Flash FM oberta a tothom. De 2 a 5 de la matinada, al pàrquing del vapor, viu la festa del Roser de Martorell amb Flash FM.

0: De Lejitos Remix.
1: El remix, eh?
0: Però tu no estàs de Lejitos. Tu estàs aquí amb nosaltres.
1: Estàs ben a prop. De fet, això és l'esprint final de programa.
0: I per això ens truques.
2: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Ens expliques què tal estàs. Com t'ha anat el teu dilluns? Com t'agraden les dones o els homes?
1: Claro.
0: Els homes o les dones?
1: Claro.
0: Quin tipus de perfil de persona t'agrada? T'agraden xonis? T'agraden pijos?
1: Sí, tenim molts noms, molts ràndoms. Aquí també tenim els punks, els rockeros, els skaters.
0: No ha sortit res de rotllo punk, ni rockero, no, ni res, eh?
1: No, no, és que clar, res, eh? Si és una ràdio, posem reggaeton. Jo ho entenc, també, clar, que aquí és difícil,
0: bueno,
1: trobar. Ja.
0: Però bueno, si algú li agraden rockeros, també ho pot dir-ho, eh?
1: Sí. Mira, Raver, aquest segur que hi ha algun, Ravero.
0: Que Ravero.
1: Tecno, ulleres impossibles i diumenge desaparegut. Diumenge desaparegut vol dir que està drogat a la cuina d'algun desconegut. Bàsicament.
0: Clar, o que està al llit recuperant-se del cap de setmana.
1: Sí, o d'empalme, més aviat.
0: Ah, vale.
1: Jo he viscut aquesta etapa.
0: Ah, sí?
1: Home.
0: Et drogaves?
1: Hipster, cafè d'especialitat, vinils, Totebag i bigoti.
0: Dios!
1: Aquí en tenim un, eh?
0: Clar! Rave.
1: Això és rave.
2: És 545 68 68.
0: Quin tipus de persona t'agrada, va?
1: Jo. Aquesta és potent, eh?
0: Això és de rave, rave, rave, rave, eh?
1: Imagina't matinar el dilluns amb això.
0: Hola! Vinga.
1: Bueno, cuideu que m'ha agradat, eh?
0: Black Jackers. Què prefereixes? Un ravero o un perrofla? Has d'escollir. Ravero, ja, o perrofla?
1: Ravero o perrofla? 100% guanyarà el ravero.
0: Tu creus?
1: Ravero, segur.
0: Doncs vinga, va, vota ara, va.
2: 93 545 68 68.
0: Ravero o perrofla?
1: O ravera o perrofla, també.
0: Bueno, clar, sí, ravera o perrofla, també. Vale.
1: Truca ara i ens dius a qui votaries, a qui et follaries abans, a un ravero o a un perroflauta?
0: Pom, clar, això seria el que escoltaria un ravero,
1: sí,
0: i un perroflauta que escoltaria.
1: Hòstia, clar, un perroflauta...
0: Uf, és que depèn del tipus.
1: Zoo, no?
0: Zoo.
1: Sí, tobogans i aquestes... Això és molt perrofla, no? Zoo o no?
0: Crec que més, sí.
1: Encara la raïz.
0: Això sí.
1: La raïz, no?
0: La raïz és molt perrofla, no?
1: És perrofla, sí, entenc que sí. Chemistry.
0: Hola.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Soc el David, de Monistrol.
0: David.
1: Què tal, David?
0: Què prefereixes?
3: Una ravera? Una perrofla sempre.
0: Una perrofla?
1: Ah, sí?
3: Sí.
1: Si
3: t'encuentro, gritaré
1: a viva. Dijo
3: que sí.
0: Prefereixes una perrofla?
3: A més, em posen mogollon, no sé per què.
0: Et posen les perrofles?
3: Sí, tio.
1: Però és un tema més de fantasia o realment et lligues a perrofles i és el que busques?
3: No, jo tinc la meva morena colona.
0: Ah, vale.
1: Ara.
0: Però si un dia et deixa la morena colona, t'enrotllaries abans amb una perrofla que amb una ravera.
3: Jo crec que sí. Et tira més,
0: això.
1: Molt bé.
3: Soc més tranqui.
0: I què és el que més t'agrada de les perroflautes? A veure.
3: Hòstia, tio, pues el rotllo que porten, i sobretot el vestit hippie, així, no sé, m'amola molt, perquè jo soc molt de natura i tal, i... No sé,
0: sí,
3: crec que la portaria abans a la muntanya una d'aquestes que no una darrere.
0: Ja, molt bé. O sigui, també t'agrada sobretot la manera de vestir.
3: Sí, m'amola molt el rotllo aquest hippie.
0: Perfecte, molt bé.
1: Vale, Chato, doncs escolta, merci per la trucada i per la teva elecció. Perrofla.
3: Molt bé, company.
0: Però tu ets perrofla? Sí o no?
1: No.
3: Sí, jo?
0: Sí, tu?
3: No, ni molt menys.
0: Ah,
3: ni
0: bé.
3: Molt menys.
1: Li posa...
3: Però jo era rockabilly en el seu temps.
0: Tu què ets?
3: Jo sóc jo.
1: Tu ets tu.
0: Però què...
3: Jo, com deia aquell, jo sé el que sóc.
0: Però tu ets més cani... Johnny?
3: Bueno, no, tio. Jo sóc més de Harley.
0: De Harley Davidson?
1: Ah, sí? Tu ets un tio motero, rockero, no? Una mica?
3: Sí, bueno, la vaig comprar al juny.
1: Ah, no ho veus.
3: Feia 10 anys que no portava... Jo sóc motero, de sempre. Però per tant, ets... des que va pensar-me un fill, me la vaig vendre. I ara, com que no està aquí amb mi, pues, tio, he complert el somni de comprar-me una Harley.
0: Molt bé, però per no tant, tu... ets més rockero.
3: Sí, sí, sí. Però, teu... més... però bueno, jo porto Harley, però molt a la bachata, tio, sóc molt raro.
1: Dios. Mare meva, no casen, aquests dos termes?
0: No, eh?
3: Ja
0: no,
3: sé,
0: no,
3: tio, per això, jo sempre sóc el raro allà on vaig.
1: És com ser del Barça i que t'agrada Cristiano Ronaldo, no pot ser.
3: Ai, ja està, això no pot ser, oi que no? Me soc una mica així raro, tio.
0: El nostre amic, que té una Harley Davidson, no va de trinca.
1: Aparta, gatita.
3: La vas ara... comprar segona, company?
0: Ara et diré una cosa, que et sorprendrà mil.
1: A veure.
0: Jo també tinc una Harley Davidson, no és veritat?
3: Ai, ja està.
0: No, no t'ho dic en sèrio.
1: És real, eh?
0: No, no, és real.
1: Real, i segur que és més rockera que la teva, perquè té flames.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: És veritat.
3: Hòstia, que guai.
0: Però que ho dic en sèrio, eh?
3: M'he comprat una Softail de segona mà.
0: No sé ni què.
1: Això, ara, això et passa per dir que tens la Harley i ara es pensarà que ets un geni de les Harley.
0: Perquè jo en tinc una de veritat, que no ho dic de, que no ho dic de broma.
1: Però digue-li el context, perquè es pensa que tu ets un rockero ara.
0: No, jo tinc una Harley...
3: I present... No, jo tampoc sóc un rockero de la vida, però molt el rotllo Harley.
0: Molt bé.
1: Molt bé, nen.
0: Gràcies, tio. Que vagi bé.
3: Bueno, company.
0: Vinga.
3: Ja, ja ens veurem.
0: Arreando.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Què?
1: El tio t'ha començat a fer preguntes de Harleys i de motos.
0: Però jo tinc una Harley.
1: Tu no saps ni el que és una, un patinet, clar.
0: Però, que sí, però jo tinc una... Però que ho dic en sèrio. La, la, la, la, la, la, la. Atenció, la, la, perquè el dia 3 d'octubre podreu veure en directe com fem aquest programa.
1: Sí. Per si no teníeu suficient per la ràdio d'aquesta puta merda, la podeu veure en directe. Veus? Si el Miquel no el veus, tu sí. Ho veuràs allà a Martorell tossint, com un iaio.
0: A Martorell, a la Casa de Cultura, perquè som molt culturals, érem a la Casa de Cultura.
1: Som molt de, és veritat que som molt culturals, eh? Aquí sí. Som molt de llegir, revistes porno... O sigui, som molt culturals, molt de cultura. Porta la teva família, el teu nen, qui vulguis. Pot venir tothom, tots els públics.
0: Els 20 primers hi haurà premi.
1: Ojo, ojo, piojo.
0: Un premi molt cultural.
1: Valorat en 1.500 euros, per persona.
0: Pujam el que du jo.
1: No, clar. Multiplica, 1.500 per 20.
0: Per mi.
2: Si necessites ajuda, no comptis amb nosaltres. Flash Urban, 93 545 68 68.

0: Movin-t'ho tassant a través del Flash Urbana, Flash FM. Les 10 i quasi 40 minuts.
1: Déu-n'hi-do, com passa el temps, no?
0: Molt ràpid.
1: Vaja sopar que em faré ara a casa quan vagi.
0: Anem a Tarragona, que estan de festa major.
1: Ah.
0: I a la Maria. Hola, Maria.
2: Hola.
0: Què tal, guapa, com estàs?
1: Què tal?
2: Doncs bastant malament, perquè vaig de cul i he trucat, però vaig una mica...
1: Tiesini.
2: Malament de temps.
0: Malament de temps, però per què?
2: Perquè, bueno, som un segonet.
1: Amor, estàs a un japonès?
2: Perquè amb...
0: Un segonet.
2: Em tinc que preparar...
1: Bueno, perdó, jo què sé.
0: Què passa?
2: No, no, que tinc que preparar tot. O sigui, perquè m'estava maquillant i com de costum arribo a tot arreu. Mm. I doncs no pot ser perquè m'estan esperant a dalt. Però bueno, perquè són les festes de Santa Tecla, per
1: cert. Sí, ho sabem. Sí.
0: Jo vaig estar aquest cap de setmana.
1: Oh. Es va emborratxar.
2: Ai, què tal?
0: El cau. Vaig passar molt bé.
2: Bueno, doncs molt bé, clar.
1: I tu?
2: Amb consciència, però molt bé, sí.
0: Sí?
2: Doncs el mateix, ara mateix.
0: I ara te'n vas a què faràs? Arribo, però bé. Què faràs a Tarragona, ara?
2: Doncs ara mateix anar amb un grup bastant nombrós de gent i res, a fer la baixada de l'Àliga.
0: La baixada de l'Àliga. I això què és?
2: La baixada de l'Àliga.
0: Mm.
2: Sí, és quan l'Àliga baixa.
0: La liga baixa.
1: Sí, però és un tòtem, és una cosa de fusta o és literal un animal que el tenen en una bústia, en una gàbia?
2: No sé com dir-t'ho. O sigui, és com un animal de plàstic. És que no sé si és de plàstic. I no ho sé.
0: És com un gegant.
1: És com un cap gros, però és una liga, no?
2: Exacte.
0: Molt bé.
2: I el que fem és, doncs, ballem al seu...
0: Balleu?
2: És una amiga... O sigui, si tu mires fotos, vídeos, és una amiga estrany, vale?
0: T'haig de dir una cosa, carinyo, t'estàs explicant fatal, eh?
1: Sí, explica-ho millor, va, tu pots.
0: Si hi ha algú de Tarragona que ho sap explicar millor, que sisplau que truqui, perquè jo no m'entero de res.
2: Sisplau.
0: A veure, què deies?
2: Sisplau, a veure. L'Àliga és com una estàtua
1: Sí.

0: Adeu. Potser és això.
1: Des de l'Ajuntament fins a la catedral. Sí, ja hi és, vaja.
2: Perfecte.
0: És molt sectari, eh? La gent ballant al voltant d'un animal de cap gros. És bastant bèstia.
2: Bueno, també dic que, sisplau, si hi ha algú de Tarragona que ho sap explicar millor que la Mària, sisplau, que truqui ara mateix. Perquè,
1: sí, porfa, sí.
0: La Maria només estarà bevent cubates a la pera a l'àgriga.
2: Avui diu que farà la baixada a l'àgriga i el que baixarà serà ella al terra de la borratxa que anirà, saps? Ho diu, sento.
1: Home, no, això no, però sí, més o menys.
0: És festiu a Tarragona demà o algú, no? O avui?
1: No, el dimecres.
2: Dimecres.
0: Ah, dimecres.
2: Dimecres és festiu a Tarragona i dijous és festiu a Barcelona.
1: Ah, sí? Ostres, doncs no ho sabia, per què?
2: Bueno, perquè la Mercè.
0: La Mercè, la gran festa de Barcelona.
1: Oh. Ostres, doncs, que es fa aquí... Bueno, em penso que no, es fa el que és la palmada. Que és com...
2: L'ensaïmada. Bueno, s'ha explicat tan malament que el telèfon ja ha penjat.
0: Jo he entès la espalmada, d'espelmes, suposo. No ho sé. Vale. No. Però ho potser sé. Ha dit ensaïmada, no ho sé. Jo és que quan parla fluixet tampoc m'he enterat abans.
2: No, jo estava pensant que aquesta setmana els de Lleida i els de Girona som uns pringats.
0: Sí.
2: Perquè aquí Tarragona i Barcelona tenen un dia festiu aquesta setmana, cadascú.
0: Clar. Però tu ets doble pringat. Perquè sí. Ets de Girona...
2: Sí.
0: Treballes a Barcelona...
2: Sí.
0: I no fas ni festiu ni a un lloc ni l'altre. Clar, jo sóc de Barcelona.
2: Sí.
0: Però clar, tampoc fas festiu, hem de treballar aquí, hem d'estar al peu
2: clar,
0: del canó.
2: Clar, perquè dijous treballem tu.
0: Vaya peste. Vaya peste.
2: Sí, eh?
3: 93-545-6868.
2: Vinga, va, 3:15. Sisplau, algú de Tarragona que sàpiga explicar millor això que ens ha explicat la Mària.
0: Sí.
2: Estaria bé que aquest és clar, i si no, doncs no passa res.
0: Algun dia podem preguntar quina és la millor festa major i quines tradicions tenen, no?
2: Ai, que maco.
0: Està molt guapo, molt català, molt sí. A mi m'agrada això també, la Patum, que està molt de moda. La Santa Tecla, la Mercè, jo he de dir que, mira, sóc de Barcelona, no considero que sigui de les millors, eh?
2: Ni fu ni fa.
0: Ni fu ni fa. Ui, però bueno, tampoc he dit això, eh? Cuidao. Què es fa a Girona?
2: A Girona, doncs les barraques i les fires.
0: Les barraques i les fires, molt bé. Clar. Molt gitano, eh, t'he de dir.
2: Però perdona. No has anat mai a les barraques a Girona en ta vida.
0: No, ni aniré.
2: Hola!
0: A que em robin.
2: Tampoc t'he convidat.
0: A que em robin allà.
2: Hola! Hola! Sisplau, que pot trucar algú?
3: 93-545-6868.
2: Hola!
0: Ni que sigui per fer-nos un petó de bona nit, jo què sé.
2: Sí, l'última trucada d'avui. Qui serà l'última trucada d'avui?
0: Qui s'emportarà els 1.000 euros en efectiu que tenim? Ah! Per l'última trucada de Flash Urban a Flash FM.
2: Sí.
0: Mira, ara truquen, eh? Has vist?
2: Hola, bona nit.
4: Bona nit.
2: Qui ets tu?
4: Jo em dic David.
2: David, des d'on ens truques?
4: Jo truco ara mateix, estic a Sant Feliu.
2: Molt bé. Vale. I què et passa, David, tio?
4: Doncs res, vaig a buscar una noia i anem a prendre alguna cosa a Barcelona.
2: Vas a buscar una noia?
0: Però bueno, tu eres un sí. Gamberro.
2: A quina noia vas a buscar?
0: A la teva mare.
4: Vaig a buscar una noia que la vaig conèixer ahir.
2: Te la vas conèixer ahir?
0: Per Tinder?
4: No, pel Facebook.
2: Pel Facebook? Perdona, però quants anys tens?
0: Sembleu avis.
4: Tinc 38.
0: Ui, però 38 encara et permet conèixer per Insta, no?
2: Home, sí, no?
0: Sí, no?
2: Això espero.
4: Bueno, Insta, Tinder, Facebook...
2: Vale, i què tal l'evolució d'aquesta noia?
4: L'evolució d'ahir, de veritat, molt bé. Ens vam conèixer a les 4 de la tarda, vam quedar a les 8. I, bueno, vam estar fins a les 4 de la matinada.
2: A les 4 vau començar a parlar pel Facebook i a les 8 vau quedar en persona.
0: Joder, no? Conyo, sí. Més ràpid que uns adolescents, mare meva.
2: Molta pressa, eh?
0: Sí, es nota que es fan
4: la veritat que molt bé. I ara, doncs, he acabat de treballar i m'he baixat un altre cop a veure-la, saps? Una
2: I què supereu?
0: Penis i burro.
4: Ja hem sopat.
2: Ah.
0: Ara falten les postres.
2: Ah, anem a fer una copa.
4: Sí, falten les postres, anem a prendre alguna cosa al Carpe Diem.
2: Al Carpe Diem, no sé on és.
0: Oi, em sona molt.
2: On és el Carpe Diem?
4: Al Port Olímpic.
0: Buah. Allà després al casino, eh?
4: Ah, correcte, sí.
2: Ah, vale, és un test.
0: Sí?
4: Sí.
0: Ah, doncs mira, pijete, eh? Una bona copa aquí.
2: I on dormiràs
4: Home,
2: aquesta
4: clar,
2: nit?
4: Home, sí. Digue?
2: On dormiràs aquesta nit?
4: Doncs... jo dormiré a la meva casa i ella segurament a la seva.
0: Per això què? Vol dir que no follareu?
2: No hi haurà petit?

0: follarem segurament perquè m'estic preparant pel cap de setmana.
1: Amb un altre o amb ella?
0: Amb ella.
2: Ah, vale. Vale, quin susto.
1: I ahir tampoc veu follar fins a les 4 de la matinada?
0: Tampoc vam follar. Ella volia que anéssim a casa meva, però...
2: Dios.
0: M'agrada que es quedin amb les ganes, saps?
3: Vas ser tu el que va dir que no.
1: M'agrada.
0: Vas... Correcte.
4: Bomba.
1: Això m'agrada molt, eh? Perquè sempre és al revés. Les dones,
0: sempre és al revés.
1: Les noies
0: si no,
1: acostumen a dir que no i...
3: Bueno, tampoc bé. Anem a generalitzar.
1: No,
3: perquè
1: no,
3: mira
1: no.
3: En aquest cas.
1: Clar, no, no, evidentment.
3: No, ja. Sempre ho generalitzes.
0: I el primer dia... A veure, això és per tots els homes. Si el primer dia aneu a saco, ja aneu cagada.
1: Sí. Bon consell.
3: Poc a poc i bona lletra, David?
0: Exacte, que es quedi amb les ganes, que tingui, cada dia que tingui una miqueta més de ganes.
3: Escolta, David.
0: Mira.
3: Demà a 3:15 a la mateixa hora d'avui ens has de trucar i ens has d'explicar què tal la quedada d'avui. Sisplau.
0: Perfecte. Demà a 3:15 jo truco.
3: Que l'audiència d'aquesta hora ho voldrà saber-ho tot.
1: Dius, demà li contestarà una persona molt random demà, eh?
3: Tu creus?
0: Perfecte. Ah. 100%.
3: Vale.
0: Que jo truco.
3: Ok.
0: Vale, macos?
3: Molta sort, David, que vagi bé.
1: Adéu, xaval.
0: Molt bé, que passeu bona nit.
3: Adéu.
0: Adéu, macos. Adéu.
3: Hola, bona nit.
5: Hola, bona nit.
3: Com et dius tu?
5: Biel.
3: Des d'on es trucas?
5: Pues ara estic anant cap a casa, no sé ben bé on estic.
3: Molt bé, Biel, què et passa a tu, tio?
5: Bueno, pues aquí, passant... Tornant a casa, l'entreno, a veure...
1: Ah, què tal,
5: entrenes?
1: A veure
5: com trobo demà. Eh?
1: Que t'has entrenat, no?
5: Sí, bueno. Una mica malament, però bueno.
3: Malament per què?
5: Oh. Estava molt cansat, molt carregat, però...
3: La ressaca del fin de Biel.
1: Clar, Biel, és que vas a gas.
5: No.
1: Vas a puto gas. I a què entrenes, tio? Perdona, a futbol o què?
5: Hoquei
1: línia.
3: Molt bé.
1: Hòstia, sí. això és que, clar, han d'anar molt ràpid, no? És aquest el tema.
5: Sí, han d'anar super mega ràpid. De fet, hem fet un exercici que ja han començat a anar a tir ràpid. Jo sóc el porter i era difícil, però...
3: Clar, és que ser porter ha de ser heavy, eh?
1: Sí. Home, hi ha molta pressió,
3: sí. Sí, sí.
1: I no aneu vestits amb moltes coses, com els de hoquei gel, saps o no?
5: Sí, anem... És pràcticament el mateix, l'únic que canvia és patins.
3: Ah, vale.
1: Clar, els patins són diferents.
3: Molt bé. Molt bé, Biel. Escolta, una cosa que t'agrada a tu.
5: A mi m'agrada molt les carreres. De cotxes.
3: Vale, molt bé. Jo volia dir que t'agrada de rotllo xonis, pijas, perrofles...
1: A mi m'ha agradat, té la resposta.
5: Pues...
3: No ho saps ni tu, Cardi? Molt bé.
1: Encara no ho sap.
3: Molt bé.
1: Desmortista.
3: Vinga, Biel, que vagi bé, tio.
5: Gràcies, bona nit.
3: Adéu, bona nit. Molt bé. I demà tornarem.
1: Ens han enviat una foto de nosaltres canis. Vale, un ullet.
3: M'encanta.
1: Està guapa, eh? Ens la posem de perfil del WhatsApp, de l'Urban.
3: Estem molt finos. Qui ho ha fet, això?
1: Això ho ha fet el Lolo, un fan del programa.
3: El Lolo.
1: La posaré de perfil.
6: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
3: 2 dies més tard del meu cumple.
1: Ah.
3: El 29 de maig del 2019.
1: M'ho apunto a la llibreta de
6: Malapela. I el número de la sort, el...
1: Vinga, va, és el número 3.
3: No.
1: Hijo puta, el 4.
3: No.
1: Ah, el 2.
3: No.
1: 11.
3: No.
1: 12.
3: No.
1: 10.
3: No.
1: 9.
3: No.
1: 8.
3: No.
1: 1.
3: No.
1: 2.
3: El 6.
1: Ah.
3: És que ni una, eh?
6: Consulta si n'ha resultat guanyador al teu venedor. A Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11.
3: Ah, sí?
6: Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11.
3: Fa por!
6: Ben jugat.
3: Fa por! Demà tornaràs, Tomàs?
1: Si Déu vol, sí.
3: Sí.
1: Demà tornaré com aquest bon home.
3: Sí. Ah, vale. Ai, espera, que et dono el play. Va, fins demà. Adéu, Tomàs.
1: Adéu, Miquel. Adéu, xavales.
3: Adéu.

0: al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Però que tinc una ràbia per dintre inexplicable. He tingut una relació amb una persona que se deia Ares i, pues, que me cago en sa puta mare! Me cago en sa puta mare!
0: I a tu? Què t'ha passat avui?
2: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Me cago en la puta mare de puta merda de música i de tot el que esteu venent, eh? Me cago en la puta.
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Me tienes sin aire. Ja us adelanto jo, és el que ens diu el Lucho RK. This is Flash FM. És el megacrack d'aquesta setmana. Tenim nou megacrack després del Baby Wow. Ha arribat aquest tema del nostre estimadíssim Lucho RK a l'aire. La seva nova etapa en solitari fent música després d'haver col·laborat amb nombrosos artistes que passen per aquí, per Flash FM.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Efectivament, Mireia Molina, aquí presentem obert una nova hora. Són les 11 i vinga, ens anem cap a la graciosa amb el Quevedo i l'Elvis Crespo de vacances.

0: pizza ni cola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Van volant sense casquetes, ja ho han dit, els 31 fam i els Flash Ice Cream normals, si és que Flash FM és una festa. Des de Sabadell tots dos se seran anat al Japó a menjar d'orayakis i em sembla perfecte, tu. Nosaltres aquí seguim, a la que manda de festa, com sempre, els que se'n vagin on vulguin. I aprofitant que és dilluns, escolta, doncs hem pensat, per què no anem amb l'Helena Rose i el Manuel Turizo a que ens expliquin què és el que fan. En res, tindrem aquí a la Jumpa, però abans, vinga, anem a agafar idees. Ells ja ho diuen, es fan petonets tota la setmana. Si voleu recrear idees, ho podeu fer. Ja ho anirem parlant i a final de setmana a veure si heu fet alguna cosa que fan aquests dos.

És el Cici o el Sisi, digue-li com vulguis, perquè s'escriu amb Z, però pronuncien Sisi. És la nova cançó. Entra a l'Omar Kurz i a l'Ozuna aquí a Flash FM. Seguim pendents de veure quan la podrem cantar en directe aquí a Espanya, perquè l'Ozuna i l'Omar Kurz estan de gira per tot el món independentment, però l'Omar Kurz va dir vindre a Espanya. Així ho va confirmar en un concert, però no ens ha dit encara les dates en el que el podrem tenir per aquí, així que la cosa piguem, ho farem saber com sempre a la web de flashfm.cat. Penso, però, que mentre esperem ens podem anar cap a les Canàries, amb el Quevedo i el darrer disc que ens va portar el Baifo. Aquí una de les seves cançons principals es diu El Baifo, una oda a les seves terres a les Canàries, aquí a Flash FM.

Baby, wow, me gustas demasiado y te pienso demasiado también. Mare meva, poesia pura i dura, de les que ja no queden. De la mà de la Karol G amb la Jude Line i el Rusoski, aquest trio tan inesperat, una col·laboració que jo crec que ningú s'esperava que algun dia sortís a la llum i que arribés a ser el topo mundial. Ho estan patant per tot arreu, clar que sí, i que ho segueixin fent, eh? Aquí a Flash FM els donem molt de suport. Flash FM. En res, tindrem aquí el Rau Alejandro i el Bizarrap, que vindran a dir-nos Baby Hello, en cas que no ens ho hagin dit encara. A mi, personalment, no, potser a vosaltres sí, no m'han dit Baby Hello, però toca activar-se, eh? Ho fem amb el Loco Loco. Vinga, va, anem a activar-nos a ballar una estoneta i a accedir a les...

Flash Urban. Ei, ei! I el cap de setmana la festa no s'atura amb el Maxi Flash, el Flash Running, el Calibre 45, el Warm Up i el Flash Urban Deluxe. Tot el poder del ritme es concentra en els programes. Flash FM. Són les 12.

0: Me tienes sin aire, ja ho ha dit el Lucho RK, clar que sí. This is Flash FM. Tenim nou megacrack de la setmana, efectivament, és el Lucho RK, que ens el trobem ara mateix en una nova etapa musical, com diu ell. Ell diu que vol començar a fer música en solitari després d'haver col·laborat amb tots els artistes, pràcticament, que han passat per aquí, per Flash FM. Doncs escolta, que li vagi molt i molt bé. Nosaltres ens quedem amb el seu aire i amb la nova hora que hem obert aquí a Flash FM.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Mireia Molina, aquí presente, seguim. I escolta, ens anem ara cap a Canàries, amb el Quevedo i la nova línia i el seu golpito.

dels Bizarra Music Station, que ens encanta que sonin, eh? Aquí a Flash FM és el número 0 amb el Daddy Yankee, però no és la primera, que quedi clar. No és la primera, però sí que és una de les més sonades. I escolta, aquí seguim pendents de quina és la propera col·laboració. Fa uns mesos que ja s'olorava que podia ser el Bad Bunny, després la Rosalía, una segona part amb el Duki, encara no se sap. Mentre el Bizarrap juga amb el misteri i ens fa pensar quina pot ser la propera, aquí seguim amb un artista que sí que ha passat per les mans del Bizarrap. És el Myke Towers, clar que sí, sonant amb una de les cançons que ens ha portat aquest 2026 aquí a Flash FM, el Una Na Más.

Des de Salou, ve a la IEM i ens diu Tevi Perriando. Doncs escolta, IEM, no t'equivoques en absolut. Perquè Flash FM és una festa, això està claríssim. Sempre estem de festa, tenim el poder del ritme i som l'emissora que mana. Això és una cosa que ha de quedar claríssima i, per tant, seguirem ballant, ara també amb uns catalans. Els detallets que venen aquí a passar-s'ho molt bé. Venen a parlar-nos del que per ells és la felicitat. Així que prenem nota, eh?

Aquí tenim la rutina de l'Helena Rous i el Manuel Turizo, el que fan ells durant les setmanes. Fan molts petonets, se'n van a la platja... Doncs escolta, quina meja de rutina. Potser hauríem de prendre una miqueta nota i passar-nos igual de bé que fan ells, clar que sí. Al final la vida és això, estar amb una persona que estimes, poder gaudir i poder passar tots aquests bons moments. Així que Helena Rous i Manuel Turizo, seguiu fent-vos petonets, tot i que penso que anant a la platja ja no toca, eh? Potser podeu canviar a la muntanya o fer-vos petons a casa, amb vosaltres vulgueu. Nosaltres seguim ara amb la Issa i l'RVFV que ens porten al Muchacha. Clar que sí, un dels èxits d'aquest 2026 que ha estat sonant i que continua fent aquí a Flash FM.

0: Flash FM. És la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: Baby, que tu eres pa' mi i jo, Patito. Això ens diuen l'Anna Mena i la Lola Índigo a la cançó del Patito, el Patito A. This is Flash FM. Cançó que, per cert, es corona el top més alt de la llista de Flash FM perquè per tercera setmana consecutiva és el número 1. Encantats nosaltres de que aquestes dues reines ens facin aquest honor després del regal que ens han portat aquest 2026, clar que sí.
1: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Mireia Molina aquí presente. Seguim una estoneta més, que encara ens queda molta nit per davant. I ho fem ara amb l'Omar Curs, anant-nos a la seva platja, tal i com ens ho descriu ell, que ens vol anar a la platja. Doncs escolta, ens anem cap allà.

Aquí tenim aquesta nova versió del Rayos de Sol, el remix que ens arriba aquí directament a Flash FM. Després d'haver tingut la cançó de l'estiu durant molts anys, el Henry Méndez ha decidit aquest 2026 dir, vinga, anem a modernitzar-nos una miqueta i a canviar, vinga, les regles del joc, així que torno a portar una nova versió del Rayos de Sol i nosaltres aquí l'hem posat a l'emissora que mana. Seguim ara, vinga, va, una estoneta més amb Dani Sixit i el Lizkit i el seu que s'aturi el temps per posar-nos contents, que ja toca.

No me has escrito ni para pasar el rato, estás de lejitos, tienes otro gato. Mara meva, no sabía yo que ellos tenían el cor tan trencat, eh? Són el Jay Wheeler i l'Omar Kurz, el de lejitos remix. Doncs escolta, acabes d'anar a curar-se les ferides d'aquests dos perillosos, si és veritat que estan tan tristos. I nosaltres seguirem aquí una estoneta més a Flash FM amb el Quevedo, Bad Bunny, Jay Balvin. Això en res, però ara anem a fer com si estiguéssim a l'agost, com si estiguéssim en una nit d'aquelles d'estiu que ens entren ganes d'anar a la platja i anar a prendre algo. Doncs on ho fem? Al Xiringo, doncs al Distiu 22 i Henry Méndez, que tenen aquí a Flash FM, que això sempre és una festa, ja ho sabem, el poder del ritme aquí a la que manda.

0: Aire, ja us adelanto jo, és el darrer tema, del Lucho RK a l'aire aquí a Flash FM. This is Flash FM. Ell mateix va dir que volia desvincular-se de fer música en col·laboracions com havia fet fins ara i començar a fer projectes en solitari i ens porta cançons com aquesta. Doncs escolta, Lucho RK, t'estrenes com a megacrack de la setmana aquí a Flash FM i també estrenes una nova hora, que són les dues aquesta matinada de dimarts. I per celebrar-ho ens anirem cap a Canàries amb el Quevedo.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Efectivament, Mireia Molina, doncs amb el que ve de les nova línia, que ara es diuen les 4, ens anem al darrer àlbum del Canari, el Baifo, que junts ens porten el Golpito.